0: eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
1: Un sentimiento eterno.
2: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
3: Javi Guerra, dins l'àrea, Javi Guerra!
2: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
2: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
2: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
2: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
2: Ni de la Academia.
8: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a la Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
2: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
9: VCF Radio, el cor de l'afició.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Mardasvili que va a colpejar la pilota en cama esquerra, llarga, buscant a Iogo Duro. Anem a veure que la toca tu, Iogo Duro. Arriba Gallà, està molt a soles Gallà. A veure Gallà que encara, ahí es ser Luis Rioja. Gol, gol, gol, gol, gol.
2: ¡Vamos!
1: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
2: ¡Vamos, Luisito!
1: Luis Rioja.
2: Gol. ¡Vamos, Luisito! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
1: ¡Luis Rioja, gol! ¡El gol de Luis Rioja! ¡Sí, señor! ¡Quin pase le ha colocado ahí la banda izquierda! ¡Luis Rioja con serenata! ¡Cómo ha definido! ¡Ha marcado Luis Rioja! ¡Se va a celebrar al canto! ¿Dónde están los aficionados del Valencia? ¡Y ahí estaba, sí, señor! ¡En el 60! ¡Luis Rioja para avanzar al Valencia! ¡0-1 en el Sánchez Pizjuán!
0: Conecta't al sentiment. Conecta't a VCF Media Radio.
3: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
0: Un sentimiento eterno.
4: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del Valencia Club de Fútbol.
5: Hola, soy Hugo Duro y si no te quieres perder mis goles, escucha la radio oficial del Valencia.
1: Va Pepe Lu, el lanzamiento, el córner, el segundo, la pelota monte, el balón, el rechazo.
2: ¡Toma!
1: ¡Gol!
2: ¡Toma!
1: ¡Gol! ¡Hugo Duro! ¡Hugo Duro! ¡Hugo Duro! ¡Hugo Duro! ¡Gol! Y se rechaza en ese córner que había botado Pepe Lu. El balón rechazado. Ahí estaba Hugo Duro, el golechador del Valencia la empasada. Para tornar a marcar en este inicio de liga. Hugo Duro avanza el Valencia en el minuto 23. 1-0 y a balón para...
6: Hola, soy Nazaré. Espero que no os perdáis ningún partido y ningún gol en la radio oficial del Valencia.
0: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
7: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
8: ¡Ay, perdón!
7: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre. Donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. Nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubells. Pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno. Con un gran ambiente, gritos de ánimo. Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento, porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
8: Un agua, porfa.
9: Son 125 pesetas.
7: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
10: También es el mío.
0: Mestalla es eterno.
11: VCF Radio, l'informatiu del València.

0: El millor de VCF Media.
1: 100 anys de sentiment, 100 anys d'història, 100 anys de Mestalla. Mestalla centenari.
2: Para mí Mestalla es mi casa futbolística, ¿no? Hemos pasado muchos momentos.

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, benvinguda abuela. Mira què anava a dir-me a mi, que estaria així contant del món sencer la passió valencianista de ma abuela Trini. Va néixer al 1935 i sempre deia que, junt de son pare, des de ben menudeta, escoltava el València en una ràdio que tenien. Era tot un privilegi en aquella època. De menut, sempre contava que hi havia una època en la que les dones acompanyades dels homes entraven gratis i que s'esperaven ella i un grup d'amigues i quan veien un grup d'homes entraven darrere, fent com si foren les dones, perquè no tenien diners com per a comprar les entrades, però per veure al seu València el que fera falta. Vas inculcar a tots els teus fills i nets eixe sentiment i en disfrutar de grans moments valencianistes junts. Fins que el metge va dir-te que no te tragares el passe, però tu li deies que no, que el València era la teva vida. I ahí estaves, lluitant contra el càncer i contra tots els rivals que s'enfrontaven al nostre València, amb un somriure d'orella a orella cada vegada que cantaven gol, amb totes les nostres forces. Quan vares tornar a recaure, el primer que tornaves a preguntar va ser si podries seguir anant a Mestalla. I el metge te deia que el primer era la teua salut, que no havies de posar-te nerviosa ni fer cap esforç i tu on estaves. A mi el València me dona vida, doctor. Ma abuela era de traca. A més, absolutament totes les nits s'adormia soltant coses del València. Era indispensable perquè el dia següent, quan ens vèiem, debatíem sobre l'actualitat del València. Recorde l'últim partit que vam anar a Mestalla. Va ser el partit de les llegendes a Mestalla. Quin dia tan màgic! Quan ja estava molt maleta i tenia que vindre el metge a comprovar que estava bé, que no estava desorientada ni res, li preguntava que si se'n recordava l'any que va néixer. I ma abuela deia, ui, això és molt difícil. Pregunta'm per l'alineació del València que te la di de carrereta. Estos Nadals li vàrem regalar la maqueta de Mestalla i al vore-la li donà un abraç dient: ai, el meu València, com el vull jo. No he conegut ni coneixeré a ninguna persona que duga tan a dins el València. Per a mi, el sentiment valencianista és ma abuela. El dorsal número 12 és el de ma abuela. Des del cel no deixes animar mai. Amb un València.
0: El millor de VCF Media.
2: Hola, soy Tere Morató. Seguís la actualitat del València femení a VCF Media Radio.
3: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, heu sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, del Camp de Mestalla.
4: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor 87.6, la ràdio del sentiment.
5: Hola, soy Mario Glaver, jugador del València Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del València en VCF Media Radio.

0: el millor de VCF Media.
1: Jo tinc 90 anys. Quan te vinc a la Vistalla? Pues 75 anys, com a mínim. Oh, però, perquè jo, antes de treure el meu passe, jo venia tots els diumenges també. Des que tenia 7 anys. Me deixava de gastar en altres coses, però no fugo, no? Aquí el valencià dona el que té i el que no té. Per què? Perquè té amor a una cosa que l'han parit així, no? Puigades, Claremont, tan xulos valencians, i altres que han vingut, Epi, Gorostissa, jugadors extraordinaris que han passat a la història del València. Posteriorment, has tingut altres jugadors, que el València ha sigut campió diverses vegades, de Liga i Copa, i totes les copetes que sempre hi ha. Sí, que són molt grans, tu. Jo estic molt content del meu equip. Els meus fills, els dos xics que tinc, i la xica també, són valencianistes de pura cepa. El meu netet és igual o més. I és molt gran això, eh? I tindre un equip com el València Club de Futbol, en la quantitat de copes i trofeus que ha guanyat, és un orgull pel poble valencià.
0: Moments històrics del València.
2: Dile a Roberto que el domingo está, el miércoles está seleccionado para jugar contra Irlanda en Sevilla. Vicente Pérez viene y me lo dice. Yo digo, habla con Mundo, si Mundo me necesita, yo, el Valencia, es primero que la selección. Pero así de claro.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: Uno de los Athletic de Bilbao-Valencia más célebres se produce poco después de la muerte de Franco. El Athletic destroza al Valencia con Mestre en el banquillo en la primera media hora. Mestre en el banquillo del Valencia. Ángel María Villar le marca un gol al Valencia, pero el resultado acabó siendo apretado. ¿Cuál? Te voy a repetir, José Francisco. Uno de los Athletic Valencia más célebres y más recordados se produce poco después de la muerte de Franco. El Athletic de Bilbao destroza al Valencia, que tenía a Mestre en el banquillo, en la primera media hora de partido. Ángel María Villar le marca un gol al Valencia, pero el resultado, acabó siendo apretado. ¿Cuál fue ese resultado? Y las cuatro opciones, José Francisco, son: opción A, 3-4. Opción B, 4-3. Opción C, 5-4. Opción D, 6-5. 3-4, es decir, victoria del Valencia. 4-3, 5-4 o 6-5, esas tres últimas, victoria del Athletic de Bilbao. Repito, 3-4, 4-3, 5-4, 6-5. La pregunta es obligada, José Francisco. ¿Te suena de algo este partido?
2: No me suena de mucho, ¿no? Por lo que dice la pregunta, se juega en Bilbao, ¿no?
1: Sí. Athletic Valencia, dice. Súbete el micro un poquito, que te escuchamos mejor.
2: En la primera parte destroza el Bilbao.
1: El Athletic destroza al Valencia en la primera media hora. Ángel María Villar le marca un gol al Valencia, pero el resultado acabó siendo apretado. 3-4, 4-3, 5-4 o 6-5.
2: Me voy a decidir por la opción C, 5-4.
1: Te decides por la C, 5-4.
2: Con dudas.
1: Con dudas. Quizás lo que más te encaje, te suene a lo lejos, ¿sí?
2: Sí.
1: Muy bien. Pues José Francisco Quiris, arriesgando un poco porque no lo tiene 100%, claro, va a marcar la C 5-4. Carlos, ¿tú crees saberla?
3: No.
1: Esto a ti te pilla muy, muy lejos.
3: Pues recién nacido, no sé si había nacido.
1: Bueno, pues vamos a ver lo que sucede. José Francisco Quiris, en su segunda pregunta, marca la opción C 5-4. Ese célebre y recordado por muchos, por los que lo vivieron, claro, Athletic de Bilbao-Valencia, poco después de la muerte de Franco, terminó 5-4. Sí, José Francisco, sí señor, con un gol de Ángel María Villar al Valencia, que por cierto, os tengo que decir, que porque he estado repasando la estadística, que de los 8 o 9 goles que marcó Villar, 2 fueron al Valencia en su carrera.
2: Los poquitos que marcó, 2 al Valencia.
1: Lo cual es curioso.
4: Hola, soy Pepe Lu. Vive con la emoción de VCF Media Radio todos nuestros partidos.
0: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer. Van a escuchar una reemisión del Partit del Valencia.
5: Este és l'11 del València que ja diem vol guanyar un partit importantíssim, el més puntuar, traure algo positiu en la porteria. El de Macedònia està en un molt bon moment. Estole Dimitrievski en defensa, banda dreta per argentí, Renzo Sarabia, parella de centrals, el d'Aldaia, César Tàrrega, i la primera gran novetat, torna la titularitat el suís Eray Schomert, la banda esquerra per al de sempre, per al capità, per al de Pedreguer, José Luis Gallà, un centre de canvi, un doble pivot molt defensiu en l'argentí Guido Rodríguez, i en Pepelu el de Denia, que se manté en l'equip titular acompanyant avui a Guido Rodríguez. Les bandes per al Sevilla, Luis Rioja, i l'altra novetat, Diego López, mitja punta en llibertat de moviments per a Javi Guerra, i dalt l'altra gran novetat, el golejador de este València, Hugo Duro. momento así el Estadio San Mamés acaba de desplegar una pancarta, un tifo de suport de reconocimiento al Chingurri Valverde, Ernesto Valverde, pel seu cinc-cents partits en l'Atleti Bilbao. Será l'última temporada del Chingurri Valverde, y ahí está ixa pancarta, ixe tifo en un de les graderies del Estadio de San Mamés. Anem ara en l'Atleti Bilbao, l'equip titular, que va a formar en Unai Simón la portería, en defensa Gorosabel, banda dreta, la portillera, y la gran novedad, el capità, que torna a jugar después de fa molt de temps, en Yuri, en banda esquerra Jaureguizar y Rego en el doble pivot, Robert Navarro y Nico Williams en les bandes, Sancet mitja punta y Dalt Gorka Guruzeta. Xiularà este partit el madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias. Va a pitar este mateix partit en Mestalla, en la primera volta, que va a guanyar el València, com m'estan recordant, 2-0. I amb este àrbitre el València no ha perdut esta temporada. Tres partits, dos victòries davant l'Atleti de Bilbao i en el camp del Llevant, i un empat davant l'Elx. Pues a veure si també Ortiz Arias avui ens dona sort, que estarà acompanyat pel VAR, per Martín González. Tot està preparat així a l'estadi de San Mamés, desplegant-se ixa pancarta i també en reconeixement a Ernesto Valverde. A 5-6 partits ha posat tota la plantilla, tot el cos tècnic. Ells ja s'estan acomiadant d'este entrenador que ha donat pues moltes vesprades i nits de glòria a l'Atleti Bilbao. En el seu dia també entrenador del València. Tot està preparat així en l'Estadi de San Mamés. Així te ho anem a contar en VCF Ràdio. Pots escoltar-nos, ja saps, te connectes a l'app, a la web del València, des de qualsevol part del món, i ahí, per la ràdio avui, pots escoltar-nos. També per la FM, la ràdio convencional de tota la vida, 92.6 de la FM, les nostres emissores col·laboradores, que són moltes també les que ja estan connectades. Avui el partit és televisat per Dazón, no tindrem opció d'àudio, però bueno, ahí anem a estar per a tots els aficionats del València, del tot el món, que avui van a estar pendents d'este partit importantíssim entre l'Atleti de Bilbao i València. Tot està preparat, vinga, ja ho hem dit en la prèvia, n'hi ha molt el xoc, la necessitat és màxima per al València, s'està jugant la permanència, és la primera gran final, i així te ho anem a contar. Ahí estan els més de 300 aficionats valencianistes en un estadi San Mamés que ja està pràcticament ple, com vos dia, perquè així caben 53.000, i ahí està ple San Mamés. Comença el partit, vinga València, a per ells, sense por, a per la victòria. Ahí ja està el primer baló que tocava en moviment, que volia jugar-la ahí Diego López. Ahí està el Guajín combinant en Hugo Duro. Les dones novetats, guanyen el València, passe per a Javi Guerra, no ha pogut arribar Javi Guerra, ojo que ni una caiguda, ni una caiguda ahí, ha xocat ahí, és Hugo Duro, Diego López que para el xoc, Hugo crec que és Hugo Duro, i és també Laporte, és que han caigut, és que han xocat ahí el central de l'Atleti Bilbao i el davanter del València, Hugo Duro. Només començar el partit, 30 segons.
6: Sí, un Atleti Club que es ficarà molt fort en el seu camp i intentarà per...
7: Està sangrando, eh?
6: Intentarà per tota, bueno, per tot el seu mitjans guanyar els duels, Robi, perquè l'Atleti Club, pues, és un equip de segones jugades, també, òbviament, de sobre el valor, y atención, porque el choc...
7: Le mete el codo.
6: En televisión se ve, güey, que el codo impacta en la cara de Hugo Duro, y Ricardo Ares ha visto sangre.
7: Yo le he visto que estaba sangrando por la nariz,
6: Pues ahora,
5: bueno, pues
6: Duro,
5: el choc, el choc se remampren así en l'Estadi San Mamés, y la pelota que la torna a ficar en movimiento el Valencia, la pelota ahí que la vol jugar l'Atleti Bilbao. Apareix bé Diego López per recuperar aquesta pilota. Avui és important, sí, guanyar el duel, ser intenso, ser més competitiu que mai, fer un partit molt serio, oferir la nostra millor versió. Això és el que avui té que fer el València en este partit davant l'Atleti Bilbao. Quan juga Dimitrescu, baló llarg per a Diego López, la juga Goduro, la volía a jugar ahí Goduro, balón que perde ahí y recupera el Estibiló, la trago en Edge, la trago Alejandro Rego, uy, una de las novedades. Rego en la Estibiló en compañía de Jaureguizar, cuando le ha hecho una falta Hugo Duro. Y la chulat, el árbitro del partido, el madrileño Miguel Ángel.
7: Y era ahí hacía mucho tiempo que no aparecía por las alineaciones del Athletic, ¿eh?
6: Bueno, va a tornar en la última jornada, pero sí que es de ver es que en todo el año ha chugat, si no falla la memoria, tres partits en el Athletic Globo. Sí. Siga que, pues recordem que es un jugador que va a ser sancionat. Pero bueno, pues se va
5: a
6: detectar estancias de doping, pero realmente ell diu que es per un fàrmac que ell prenia perquè ha superat, inclús en dues ocasions, un càncer testicular. Sí. Aixina que pues, Gerai, que va a veure altra vegada, va a tornar contra Aleti, que bueno, sí que de veres que en el mes d'abril pues, se va a jugar Getafe, després de cansar afrontar el Villarreal, torna Osasuna, va un partit sí, un partit no.
5: Bueno, pues ahí está jugando el Athletic Bilbao, Nico Williams, le ha llevado la pelota, muy bien Renzo Sarabia, y se disputa, abre el balón que se la aporta Hugo Duro, juega Hugo Duro, buscando a Javi Guerra, ahora le ha llevado la pelota Robert Navarro, Javi Guerra, contra Colpex, Athletic Bilbao, Perill, en banda izquierda, se la aporta Nico Williams, ojo que es Baratárrega, Nico Williams que vuelve a entrar, apareguta ahí Pepelu en la chuda defensiva, de Pepelu ahí al Tai, porque Nico Williams, después de que asbarara César Tàrrega havia guanyat la posició, se disposava a centrar, però ha estat oportuníssim pues... Pepelu per enviar a córner
7: i sí,
5: sa primera internada de Nico Williams.
7: Sí, sí, ha estat muy atento, sobretot para cubrirle las espaldas a Tàrrega en un momento difícil.
5: Ojo al balón parat. Córner per a l'Athletic Bilbao, va traure Nico Williams, atensa ahí a les marques, que no n'hi ha gent desajustos defensius, balón que n'hi ha que traure-lo, l'ha tret finalment Luis Rioja, allunyant-lo de la seva àrea. Era que juga ya el Athletic Bilbao, pero Unai Simón que hizo completamente la seva portería. El porter basque era ficar la pilota movimiento en estos primeros minutos. Cuatro se van a cumplir de la primera parte, así en Samamés, 0-0 marcador. Ahí volía a jugar el Athletic Bilbao, recupera la pelota al Valencia, ve Pepelu. Pepelu con Dima acompañante a Guido Rodríguez en ese doble pivot defensivo de treball, de sacrificio, el de Deni, el argentí. Ojo que ve la pilota a Guido. La ha perdido y la recupera Robert Navarro, buscando el pase para Gorosabel. Gorosabel, ahí la pasada para Sancet. Ahora en la disputa está Guido Rodríguez. Cao Guido. El balón es para Leti de Bilbao. Pero anima a Bore porque ahora el árbitro para el shock. Y el servicio de banda es para Leti de Bilbao. Sabía hacer mal Guido Rodríguez, pero el servicio de banda es para Leti de Bilbao, que ya fica la pelota en movimiento. El balón de Yuri, buscando a Nico Williams. Nico Williams, fans de les Segues. Ahí reclama una falta. Y es falta. La falta ahí que le han fet a Nico Williams. Quan se n'anava l'extrem internacional de l'Athletic Bilbao. En esa disputa, avui va tindre faena Renzo Sarabia. Ojo, ese balón que filtren ahí. Buscando a Guruceta, Nico Williams, arrere. València se tanca ahí. Ahí defensivamente, avui n'hi ha que estar molt serios, molt ferms, ser molt contundents, no desajustarse defensivamente.
7: La verdad es que con la presencia de Renzo Sarabia, yo creo que sin lugar a dudas es el mejor defensa que ha estado ocupando ese puesto, muy por encima de Thierry y de Fulquier. Es más defensa.
5: Ojo, ahora que se hace mal Diego López. Se hace mal Diego López en esa disputa en Yuri. Se tira a tierra Diego López. Le ha pegado una manotada a Yuri o algo. Y el árbitro que para el choque. Porque Diego Sena nata a tierra.
7: Y el auxiliar está ahí al lado y no lo ve.
5: Pues cree que no ni a res,
6: ¿eh? Hasta Yuri de mana. Hasta Yuri de mana.
5: Le dice al Brás. Le dice al Brás Yuri.
7: No, le pega manotazo,
5: Pues Larry y tú sigan y no a pasarres.
7: Le pega
5: y el show continúa. La pelota para el Athletic Bilbao. Balón ya, buscando a Nico Williams. Ahí está Renzo Sarabia. Cao Renzo Sarabia, se la aporta Nico Williams. Falta. Sí, falta, sí. Cara que protesten así, pero es falta. Porque le ha ganado la posición Nico Williams a Renzo Sarabia en una falta clara. Pero eso la pitat Ortiz Arias, el colegiado madrileño. La falta de Nico sobre Renzo Sarabia.
6: I un Renzo Sarabia que avui té papereta complicada, perquè si té que enfrontar a Nico Williams...
7: I per primera vegada.
6: Exacte. Arias mencionava fa no res a Dimitri Fulquier. Jo recordo un partit en Mestalla que Nico Williams no va tindre res a fer contra Dimitri Fulquier. De veres, un partit espectacular. A més, va coincidir un mes en el que jugaren contra Madrid i Atlètic i Fulquier va secar a Vinicius i a Nico Williams. Però Sarabia, que com deia Ricardo, pues està rendint a un nivell, jo diria que molt bo, molt notable, des de que va plegar. No és fàcil aplegar quasi sense jugar i fora de forma, fer una mini pretemporada que va tindre que fer i pues, sumar-se a l'equip i més en aquestes circumstàncies, que té que ser un rendiment immediat, però sí. L'argentí que sense dubte ha sigut un bon... Bueno, està aportant tot el que pot i més a l'equip.
5: Bueno, pues el minut de xoc d'esta primera part serà sobre el marcador quan tu ara juga l'Atleti Viló, s'emporta ixa pilota, és Jaureguizar el que canvia el xoc, una altra volta banda esquerra buscant a Nico Williams, el control de Nico Williams, ahí escorat en ixa banda esquerra tractant d'encarar, fica la pilota d'Islària, ahí la trau Xomert, Pepelu, que allunya ixa pilota buscant a Diego López en la banda, la toca Pepelu, el valor per Hugo Duro, ojo que le ha fet mal a Hugo Duro, s'ha fet mal Hugo Duro, s'ha fet mal Hugo Duro, està... A terra el davanter madrileny, però continua la jugada del València. El passe massa llarg de Javi Guerra, Diego López, alça Diego Duro. Se recupera el jugador del València, no passa res. I el xoc continua, així en Samamés. Ara Baló Llarca i buscant a Robert Navarro en la disputa. Engallà, se l'emporta Robert Navarro per dins. Al Taiba Guido, també Pepelu, ve Pepelu. Ara important, sisa pilota, guanyant el duel, sí senyor. El de Denia. Buscant a Luis Rioja, important, eixe treball ahí, condient defensiu al centre del camp, eixe pivot, Guido i Pepelu per a guanyar duels. Ojo que era perdent la pilota, se l'emporta l'Atleti Bilbao, el baló que ahí volia penjar des de la banda dreta era Jaureguizar, la pilota de nou se'n va a banda, i el baló és per a l'Atleti de Bilbao. En este minut, Guit ja quasi nou... De la primera parte no está Isama Més ple fins la bandera, ¿eh?
7: Hay veces, 53.000. Hay veces que innecesariamente Guido confía demasiado en su forma de jugar. Y no tiene que olvidar que ahí en Bilbao, por ahí arriba, la gente no deja de presionar. Regateas a uno, te viene otro. Regateas al segundo, te viene el tercero. Y no tiene que olvidarlo, ¿eh? O sea, aquí relajamientos... No pueden haber.
5: Bueno, ya van a enviarnos el primer mensaje a nuestros amigos, a nuestros aficionados que están seguidos por la app, por la web del Valencia, escoltarnos por la radio, reclamant pues una tarjeta groga, Yuri, per esa jugada que diu vosotros, esa manotada que le había pegat a Diego López. Es que no ha pitat ni falta, pues sí, no ha pitat ni falta. Y reclamaban pues esa tarjeta groga a Yuri. Els primers missatges que anirem llegint así... En este partit, Atleti Bilbao-València, baló amunt, la disputa César Tàrrega, ara Xomert, allunya la pilota Gallà, el baló amunt, buscant a Hugo Duro, la toca Hugo Duro, companyia Geray, baló per a Javi Guerra, se l'emporta el de Xilet, a veure Javi Guerra la pilota, jugant en el centre del camp, Javi Guerra arrere per a Xomert, i Xomert per a Gallà, pressiona ahí, l'Atleti Bilbao, i el baló arrere per al porter de València, era Stole Dimitrievski, ja en este minut 10 de la primera part. Baló de Guido, canvia el xoc. La pilota per a Renzo Sarabia, per banda dreta se'n vol a Renzo Sarabia, li ha fet falta Nico Williams. Li ha fet falta Nico Williams a Renzo Sarabia quan se n'anava el jugador argentí. I la falta per a València, Vicent Illes.
6: Me crida l'atenció que l'Atlètic Club no s'està pressionant en pressió alta al València, perquè s'ha vist que, bueno, alguns partits sí que el València ha patit més, però el que vol evitar l'Atlètic Club és esos balons llargs a l'esquena de Diego López, que sabem que és un autèntic correcaminos quan pot, i també pues, de Rioja, i en ese doble pivot entre Guido i Pepelu, pues al final la eixida de baló serà molt millor. Un Atlètic Club que, si per algo que es caracteritza, és per això dic que me sorprèn.
5: Ara la pressió, ara la pressió, ojo, que es pot costar cara buscant el llançament des de fora, se'n va fora. Ahí hem perdut el baló, precisament quan estava fent nos ixa pressió de la que estàvem parlant l'Atlètic Bilbao, hem perdut la pilota, encara que ahí no ha estat encertat Ollant Sancet per enviar ixe baló fora, desviat de la porteria. de Stole Dimitrievski.
7: Yo creo que tenemos que recurrir a lo lógico y a lo que estamos acostumbrados. No intentar hacer cosas nuevas y cosas que no estamos acostumbrados porque desestabiliza para todo el resto del equipo.
5: Ahí, bueno, Ricardo. Pues se remanpren el choc. La pilota la trao Dimitrievski, llarga buscando Goduro. El balón amunt, ahí está. La disputa el davanter Madrilen, que fica i se balón arrere per a Pepelu. Pepelu que no pot arribar. Li han llevat la pilota. Ara enderrint el balón. Buscant els centrals de l'Eti Bilbao. L'apertura a la dreta a Gorosabel. En ixe lateral. Gorosabel i Rego. Rego arrere. La pilota per a Eimerick Laporte. La porta a l'esquerra per a Nico Williams. Nico Williams ahí, té que xorar arrere, buscar a Yuri. I Yuri arrere, de nou per a centrals. La porta i Gerai. Gerai traguent la pilota. Ara per a Gorosabel. Gorosabel té que xorar arrere, ara el València. Ahí xuntet, ordenat, és important ahí. Mantindre aquestes línies juntes. I que l'Atleti de Bilbao, sobretot en les bandes, on som els perillosos, pues no tinguin arribada, no tinguin profunditat, com ara aquest valor que l'hem ficat ahí per a Nico Williams. Renzo Sarabia, que vol evitar que isca la pilota, ho ha aconseguit, però recuperen aquest valor, ojo ahí, una altra volta. Nico Williams, no n'hi ha res, així reclama una falta Renzo Sarabia sobre Nico Williams, però l'àrbitre diu que no n'hi ha res, que sigan. I el València segueix, se l'emporta Javi Guerra, la cavalcada del de Xilet obre l'esquerra per a José Luis Gallà, a veure Gallà que vol arribar, però ja s'ha replegat l'Atleti Bilbao. Javi Guerra, que se volia anar en l'1 contra 1. I al final el valor que acaba les mans d'Unai Simón. Mentre així continuen protestant. Ojo, que recupera la pilota l'altra volta Javi Guerra. La fica ahí per a Hugo Duro. El valor per a Diego López. Però ells enseguida repleguen, tanquen bé. Nosaltres ahí tenim que ser més ràpids per a tractar de sorprendre-los. Sobretot quan recuperem aquests balons.
6: Lo més important
5: estar ahí. Ojo, que ara perd el balón, no arriba Pepelu, se l'emporta Nico Williams per banda esquerra, entra Nico Williams i l'àrea, obre Nico Williams, busca el llançament i el balón que se'n va fora. El balón que se n'ha anat fora. Nico Williams, el primer llançament de perill a la porteria del València del xicotet de Williams al minut 14 d'esta primera part pràcticament.
7: Que sean todos los remates así. Que no les dejan aproximarse mucho a la portería y que lancen desde lejos.
6: Yo solo les esperé que els dos germans Williams no consiguin el camp, perquè recordem el que va passar en la, bueno, en la eixa vesprada de Copa del Rei. En Mestalla, Nico Williams entra al terreny de xoc i Iñaki rematava eixa pilota. Així que espere que els dos jugadors, Robi i Ricardo, no consiguin el camp.
5: Bueno, pues, de moment, camí del minut 15, primer quart d'hora del partit, 0-0 el marcador entre l'Atleti Bilbao i el València. Quan ara tracta de jugar l'Atleti Bilbao, Robert Navarro, való que vol recuperar Gallà, bona, Gallà buscant a Hugo Duro, de primer espera Luis Rioja, abre Luis Rioja, buscava el passe per a Javi Guerra, Hugo Duro que se vol anar, això és falta, i la targeta groga és per Hugo Duro, a veure,
7: ¿qué dices?
5: Pues això m'ha aparegut a mi, ¿eh? Hugo Duro se queixava d'una falta i ha tret una targeta groga. No, és per a Laporte. Jo crec que té que ser per a Laporte. No pot ser per a Hugo Duro. Hugo Duro se tirava les mans al cap. Jo crec que és per a Laporte, la targeta groga. Sí, perquè sí, Hugo Duro sí, se'n va i la falta és clara de Laporte.
6: Espera,
5: la falta
6: Laporte
5: és clara de Laporte i té que ser targeta groga per a Emery Laporte. Estan reclamant Gallà, estan reclamant també Hugo Duro.
6: Espera Laporte, però una cosa va a seguir, tócalo antes de tocar a Hugo Duro, ¿eh?
7: Claro que lo toca. Es que bien claro, hombre. Y si no, ahora se lo dirán por el VAR.
5: No, tarjeta groga per a Laporte, ¿eh? Ah. Segur. Es que Hugo Duro se queixava. Pero la tarjeta es per a Emery Laporte y la falta es per a València. O sea que... Y la falta pot ser bona, ¿eh? Está en una bona distància. Davant la frontal de l'àrea. Escorada un poc ahí cap a la part esquerra, segons ataquem nosaltres, està Javi Guerra i Pepe Lu, el llançament d'eixa falta.
7: I ara la duda, perquè estan hablando entre ellos, yo creo que le va... Yo creo que aquí los galones...
5: Va Javi Guerra o Pepe Lu, a veure, va a ser Javi Guerra el llançament, per dalt. El llançament de Javi Guerra, se li ha anat alt el llançament d'eixa falta per al jugador de Xilet, del Valencia.
6: Ahí sí marca, ¿eh?
7: Con poca fe le ha pegado, ¿eh?
6: Sí,
7: amore. Demasiado rápido.
6: No olviden que Pepe Lu es especialista en choc parat, sobre todo en centros, pero bueno, también algún gol a fet en anteriores épocas desde el tir lliure. Javi no le recorde cap tir desde falta, pero al final, pues si no entra alguno tiene que
5: entrar. Leti Bilbao, ataque Nate, Nico Williams buscaba el pase, se desdoblaba Yuri, continúa Nico Williams a la pilota. Nico Williams arrere, el balón para Yuri. Yuri desde la banda izquierda, trata de arribar, arriba el lateral del Athletic Bilbao. Ahí está Yuri, te queda derrir la pelota buscando a Rego. Y Rego ya para centrales. Para Geray y Laporte. Ahora es Geray el que trae la pelota. La toca ahí Robert Navarro. El balón José Laporte a Sancet. Sancet, Islaria, Sancet. Ahí reclamen un Svans. L'àrbitre diu que no. Estan reglamant els jugadors del Athletic Bilbao unes mans. Ara crec que és Diego, qui és el que ha anat? És Renzo, el que està en problemes en terra.
6: Sí, Renzo Sarabia.
5: Sí, Renzo Sarabia, sí, el que està en problemes. Sí,
6: és qui se va perquè al rebutjar la pilota li han donat una manota en la cara.
7: Ha sigut el despejar el balón.
5: Ahí reclamen unes mans de César Targa, però l'àrbitre diu que no. Que siguen, que no n'hi ha absolutament res.
6: Hombre, les té pegades al cos, és una acció en la que no crec que siga falta, bueno, mans voluntàries, ni molt menys. I Guruceta sí que li dona una bona manotada a Renzo Sarabia.
5: Bueno, pues la pilota per l'Eti de Bilbao, ja en el minut 18 d'esta primera part, 0-0 el marcador entre l'Eti Bilbao i València. Trau la pilota a la Tàrrega, Diego López se'n vol anar. A veure, Diego López volia combinar en Hugo Duro, no li cita el passe, recupera la pilota l'Eti Bilbao. Ara contra Colpechenech, volen eixir ahí en Jaureguizar, a l'esquerra per a Yuri. Yuri que centra, el balón d'Islaria, ojo perill, se pilota el rechaz, el llançament. Pues a córner, el llançament a córner, l'envia Gallà perquè li havia quedat i se baló en molt clar. I ahí Gallà finalment és el que ha desviat a córner esta jugada d'atac de l'Atleti de Bilbao.
6: Están, sí, Robi, però
5: havia rematat era jo en Sancet,
7: están,
5: eh?
7: Están, en lo único que están siendo superiores es que están más prestos, más rápidos y más atentos a las segundas jugadas que nosotros. Nosotros como que
5: ojo
7: estamos
5: al córner, la trau Nico Williams, la pilota amunt. Es Guido Rodríguez el que ha allunyat ixa pilota. De nou el balón per a Nico Williams, estava en fora de xoc. Estaba en fuera de shock, comentaba Ricardo.
7: No, que digo que para mí el Atleti, si tiene algo ahora, es que bueno, está intentando implantar un ritmo que nosotros somos incapaces de seguir, porque están más atentos ellos a las caídas, a las dejadas, a las segundas jugadas, y eso es lo único que cambia de un equipo a otro. Por lo demás, yo creo que hay una igualdad absoluta, aparte de que territorialmente ellos estén ganando más terreno y estén jugando más en nuestro campo que en el de ellos, pero tampoco está ocurriendo nada raro ni anormal en el partido.
6: Sí, pero fixeu-vos, antes de comenzar el partido, pues comentàvem que el València havia d'estar molt atent, sobretot en el mig del camp, a les segones jugades, perquè tant Guruceta com Sancet podien pues, rematar els balons. I fixeu-vos qui han fet els dos remats d'esta jugada. Primer Guruceta i després Sancet en segona línia. Ahí es conté que corregir el València i no pot fallar.
5: Bueno, pues jugant l'Atleti Bilbao, traguen la pilota Unai Simón en llarg, buscant a Sancet. Sancet ara escorat en banda, busca el passe arrere per a Geray, el capità. Ara la pilota per a Rego arrere. Ara pressiona Javi Guerra, així de baló, de central side de l'Atleti Bilbao, busquen i ja passant llarga, que talla de cap Gallà, envia el baló cap a terreny de xoc l'Atleti Bilbao, vol recuperar-la Guido, se l'emporta Guido Rodríguez, a veure el passe de Guido, per a Hugo Duro combina Luis Rioja, a veure Luis des de l'esquerra, busca la centrada, i molt passat la centrada de Luis. Molt passat la centrada de Luis, ni ha pogut arribar Hugo Duro, ni tampoc Diego López, que estava seguint la jugada per banda. Y el balón ha acabado perdense para la línea lateral.
7: Qué pena. Pilla un poco alejado a Hugo Duro, ¿eh?
6: Y a Diego López, que venía en segunda línea, pero no ha podido plegar ese balón.
5: Ah, Bueno, pues ahora vol recuperar la pelota al València. La volia recuperar Javi Guerra, però que no ha pogut. I se l'emporta l'Atleti de Bilbao. A veure, bé Renzo Sarabia, com s'ha anticipat. Molt bé Renzo per recuperar la pilota. Ara volia combinar Javi Guerra en Renzo Sarabia. Continua la disputa. Javi Guerra busca la centrada i el baló que ha tocat en Yuri se'n va fora i és banda. És servici de banda favorable al València. Bona la recuperació ahí. Aquest baló que havia recuperat Renzo Sarabia. Ara és Javi Guerra jugant ahí sobre Diego López, de nou que se'n va fora, la toca l'Atlètic Bilbao, el baló que va ser per al València en servici de banda des de la part dreta a prop del córner. Va traure eixe baló el lateral argentí Renzo Sarabia buscant a Javi Guerra, pues ha provocat el córner Javi.
7: Venga, va, a ver,
5: ha
7: va.
5: Provocat el córner Javi
7: ver,
5: Guerra.
7: A ver si le sorprendemos con una de
5: y
7: sus...
5: Ahí está la treta desde el canto per al València. En este minuto 22.
7: Bien, Javi, bien, así, así, arriesgando, jugando, dejarte. Hay que dejarse ver. Hay que dejarse ver, pues hay que ofrecerse.
5: El córner para el Valencia. Allá va Javi.

0: tapando el lanzamiento del jugador de Bilbao, el portero de Valencia desvianta a córner. Venga, ni a calzarse, ni a que reaccionar después de ese penal que ha fallado Hugo Duro. Venga, no podemos, ahora evidentemente se ha fallado un penal, era importantísimo, pero va a traer el córner de Bilbao, la pilota de nuevo ahí dislaria, torna a ser córner porque la había tocado Renzo Sarabia y el balón de nuevo a córner, pero ahora tienen que refernos, Ricardo, tienen que refernos. Y
1: que no se puede fallar un penalti, no, estando como estamos. Me cago en la mar. Es que, bueno, pues de verdad, me estoy reprimiendo demasiado, de verdad. Joder, en la situación en la que estamos, hay que tener más tranquilidad, más pausa.
0: Pero bueno, que el penalti tampoco nos afecte psicológicamente. Que cara queda molt de partit i tenim que reaccionar. Evidentment era un penal molt important, però tenim que continuar competint sense fer-li la cara al partit.
1: Però si ja me parece raro que te piten penalti. Encima,
0: ojo,
1: como
0: el balón, dislaria, la pilota le ha traído Rodríguez, corre, ahí se vuelve a emportar la pilota Luis Rioja, no se la puede emportar. Y el balón ahora de Goro Sabel Arrere. El que estoy bien, Ricardo, es que sí que era un penalti importante. Le han fallado, pero tenían que refernos y que no se afecte mentalmente ni psicológicamente. No, claro, que en cara queda molt de partit.
1: Está claro. Pero bueno, de momento ya estás demostrando que tú, a ver, de alguna manera estás en condiciones o quieres ganar el partido.
0: El equipo está B, está serio, está competente. Sí, bueno, pues sí, han fallado un penalti. Era importante, pero tenéis que continuar.
1: No, está claro, es que no se puede hacer otra cosa.
0: La lamentación no valen de res.
1: Es que no se puede hacer otra cosa,
0: Y sobretot que no afecte mentalment, psicològicament.
2: Ara mateix el temps en la classificació en general li va en contra al València Club de Futbol, així que no pots deixar que t'afecte. És de veres que és un penalti.
1: Le pega mal i lo tira por el medio de la porteria i lo mete.
2: Però és de veres que és un penalti que al final, pues, en casa del rival, al rival, per ahí és un plus. Sí que és de veres, però ara l'equip que té que continuar com estava estar, que l'Atlètic Club en casa, jugant-se Europa, en tota la gent que ha anat, no d'està generant un gran perill, Robi?
0: Pues això és el que n'hi ha que fer, ya, continuar competint sense perdre la cara al partit.
1: I ja me parece estranyo que no haya ni ninguna duda, que no haya dudado el árbitro para nada en el penal, porque siempre hay dudas, consultas, excusas para no pitar penaltis tan claros. Lo que me extraña es que no le haya sacado tarjeta amarilla.
0: Bueno, pues continuemos. Superada la mitja hora, minut 31 de la primera part. Empata serà el marcador entre l'Atleti Bilbao i el València després d'haver fallat ese penal Hugo Duro. Però ni ha que continuar competint sense perdre aquell partit, que això és molt llarg. Y encara queda molt. Aguantar a Guido Rodríguez en la disputa en Rego, día que el servicio de banda era nostre. Pero pita falta. Y es falta la que le hace Rego a Guido Rodríguez.
2: Sí, sí. Falta clara.
0: Y el balón ya en movimiento. En favor del Valencia. Traguen la pilota de Herrera y Schomert, el suís. En Curté per a Guido. Balón per a Gallá. Gallá que va a chugar en Yar. Buscar Hugo Duro. Bueno, la combinación Luis Rioja. Se lian a tel control. Se li ha anat el control a Luis Rioja, no ha pogut. I ara és l'Atleti Bilbao que vol treure ixe baló. Ara ixa pilota per a Sancet. Sancet buscant el passe per a Nico Williams. Per banda esquerra, està fent-nos mal Nico Williams per ixa banda esquerra. Ahí està Williams, busca la centrada. I el baló es porta, es treta de porta, perquè ha tocat finalment Nico Williams, l'extrem de l'Atleti de Bilbao. Este minut ja 32.
2: A veure, Robi, ràpid, no és que t'estigui fent mal, perquè no tingut, Nico Williams no ha tingut cap ocasió clara. Lo que passa que un jugador com Nico Williams sempre ho van a buscar, sempre el van a trobar, encara que siguin dos balons de cada 10, i el que hi ha que intentar, perquè a plegar, de fet, ahir veiem en la pantalla, per la gent que estiga veient el partit de Zon, un atac per banda dreta, dos atacs per el carril central i cinc atacs buscant a Nico Williams. Ho estan buscant? Sí, ho estan trobant en els peus també, però no acaba de generar perill és real per al València Club de Futbol.
0: Bueno, pues jugant el València, empatant este partit, 33, juga Schomer, llarga, buscant a Hugo Duro, no ha pogut arribar Hugo Duro, trau la pilota de central de l'Atleti Bilbao, ara Juri, buscant a Rego i Juri, arrere la pilota per Emery, la porta el central, que s'ajuda en Unai Simón, buscant i se passa arrere per al porter de la Athletic Bilbao, que colpecha Yark en cama esquerra, pues de portería a portería. De portería a portería, porque el balón va directamente a Speus de Stole Dimitrievski, que trao ya esa pilota en Courtet, espera que traga el balón el Valencia desde la segunda defensa. Tárrega, el Daldaya ve el balón, Tárrega y Xomert. Xomert en la pilota, Xomert que vol buscar a Ildes, doblamiento per banda de Gallá. Gallá chuan de primeres, no le hiciste el pase Gallá, volía a combinar en Luis Rioja, pero no le hiciste. Y el balón acaba perdense per línea de fons. Va a ser treta de puerta para el Atleti de Bilbao en este minuto 34 de esta primera parte. Dice, después dice penal que en fallat. Pero que bueno, que no te que afectarnos. Sobre todo mentalmente, psicológicamente, que es muy importante. Porque después de un palaisina, pues siempre lo acuses. Y eso es el que no es pot pasar en este tram final de la primera parte. Nico Williams a terra. Ojo que Nico Williams está lesionado. Nico Williams está lesionado a terra. Se prepara el seu germán la banda. Iñaki Williams, el xoc parat en San Mamés, Nico Williams lesionat.
2: Recordeu que està tota, bueno, tota no, però quasi tota la temporada en Pubalche, una lesió molt fotuda que un dia està i altre dia no. Pareixia que ara començava Nico Williams a encadenar un poquet de regularitat de cara a este Mundial pròxim en estiu, però pues això fa botar les alarmes per a Nico Williams. Igual és que ha sentit el mínim i no vol forçar, però sí que és de veure que és un contratemps prou important per a l'Atlètic Club de Bilbao, que en la banqueta per a substituir a Nico Williams té o a seu germà a Iñaki o a Alex Berenguer o inclús també Nico Serrano. Per cert, Robi,
0: sí,
2: és una mala notícia que hagi fallat Hugo Duro, més allà del penalti, que no, no hi ha que deixar que ens afecti lo psicològic i lo emocional. Sempre, recordem, els últims 14 gols de Hugo Duro a l'equip li han donat 33 punts. És a dir que sempre que marca Hugo Duro, el València acaba puntuant. Però bueno, a veure si el pot fer en atracció.
0: I Hugo Duro, que va marcar també la primera volta en la victòria davant l'Atleti Bilbao. Bueno, se retira Nico Williams, entra el seu germà Iñaki Williams, lesionat el xicotet dels Williams. Y entra, pues, el seu germà, dorsal número 9, Iñaki Williams, en este minuto 36 ya de la primera part. Es el canvi obligat que fa l'Atleti Bilbao. Baló Janjar, pilota en moviment. La pilota buscant terreny de xoc del València. Al tall anava ahí Renzo Sarabia. Ahí la deixava passar Luis Rioja, perquè arriba el Javi Guerra, no ha pogut, i el balón acaba perdent-se per línia lateral de banda.
2: Ens falta, favorable. Sí, sí que és de veure que així no com estem molt bé en defensa, inclús en el mig del camp guanyant aquests duels defensius, pues fa falta en tres quarts en atac, encadenar balons per a intentar pues, amenaçar
1: afianzarse un poquito más Javi, apoyar un poquito más a Guido y a Pepelu, aparecer más, tener más la posesión del balón. Obligarles a ellos a que trabajen más defensivamente, que sufran también un poco. O sea, pues hacer lo que te hacen los equipos contrarios cuando vienen a Mestalla. Mantener la posesión del balón, hacer los partidos y llevarlos al terreno que a ti te interesa. Y bueno, hasta ahora, pues bueno, tenemos que defender muy cerca de nuestra portería, pero hasta ahora la verdad es que el equipo lo está haciendo bien.
0: El equipo esta vez está serio, está competint. La lástima se utilice penalt. Que ha fallat Hugo Duro, però no hi ha que continuar. Encara queda molt. Való de Xomert. Tenien el 37 d'esta primera part. Ara ha passat Iñaki Williams a jugar en la part dreta i Robert Navarro a l'esquerra. Han intercanviat les bandes.
2: A més, Robert Navarro... En les tomes de tele, un Nico Williams que es mostra prou preocupat. Imagina que ja estarà pensat en el Mundial, però, bueno, siguiente egoístes, pese a que sigue una desgracia al Valencia, no li ve mal que un jugador de Nico Williams, que es la principal amenaza de l'Atlètic Club, pues isca del camp, encara que entra Iñaki Williams, que, com recordem...
0: Sí, sí, perquè Nico Williams estava portant-nos i fent molt de perill en eixa banda esquerra. No s'alegrem ni molt menys de ninguna lesió de cap jugador rival, però sí, ens ha vingut bé. Bueno, pues, valor que va ser per a València, arrere per al seu porter... Espera, Stole Dimitrievski, Leisha Terai Schomert. Ara és Dimitrievski, que va ficar la pilota en moviment i sin completament de la seva àrea. Va el Volchuar en llarg, buscar a Diego López. A veure el control, Diego López. La disputa eixa pilota ahí en Yuri. El baló se'n va fora i es banda per a l'Atleti de Bilbao. En la disputa eixa pilota entre Diego López i Yuri. El baló per a l'equip basc. Havia pitat falta, eh? Havia pitat falta en aquesta disputa entre Diego López i Yuri, i va ser Unai Simón el que colpeja la pilota. Va traure en llarg el porter de l'Atleti de Bilbao. Entrem ja en el tram final d'esta primera part, minut 39. Trau Unai Simón, pilota amunt, baló ahí cap a la frontal de l'àrea valencianista. La disputa està Schomert, s'ha emportat pilota Sánchez. Sánchez buscant a Iñaki Williams. Iñaki Williams per banda dreta, trata ahí de anar-se'n de Guido Rodríguez. Continua Iñaki Williams, Guido que fica la cama i a córner. El baló que va a ser córner per a l'Atleti de Bilbao. El córner des del cantó esquerre de la porteria, Stole Dimitrievski.
2: Molt important, eh?
0: Va votar Robert Navarro.
2: Es tenim que mantindre molt fèrreos, sí, en baló parat en defensa.
0: Així que estem ja entrant en el moment decisiu del final, de final de la primera part. Ojo, baló penjat dins l'àrea, a veure aquesta pilota. El rechazo una otra vuelta para Leti Bilbao, una otra vuelta, está ahí Robert Navarro que se embola a Nar, va Hugo Duro en la chuda defensiva, Robert Navarro que arriba a centrar, ahí la pilota que la trao pero no le ha pegado BPP, le ha pegado Mosegada y el balón en cara, ahí que busca el área del Valencia, cuando ha aparegut Dimitrievski, va a jugar en Yark, a Boris, a pilota para Diego López, Diego López y Yuri, Diego López, a Boris Diego López y arriba Unai Simón, arriba Unai Simón. Abans que el Guajín, que no ha donat per perduda aquesta pilota. Fins al final. Pues estem ja en el 40. En el tram final d'esta primera part. Continua l'empat a ser el marcador. Jugant l'Atleti de Bilbao. La pilota. Ahí buscant aquest passe. A banda esquerra. Ara aquest baló per a que jugue. Ahí Sancet, ojo que recuperen la pilota, la han recuperado por Luis Rioja. Luis Rioja busca en Tau, Hugo Duro busca el lanzamiento. Unai Simón a córner, no ha bloqueado Unai Simón.
1: Vaya,
0: el lanzamiento Hugo Duro se le ha escapado de les mans. El balón a Unai Simón iba a ser córner, pero al Valencia en esa jugada que había recuperado muy bien el balón. Luis Rioja ha buscado a Hugo Duro, la perdió ahí de la pilota de Leti Bilbao, estaba muy atento Luis Rioja. Que ha buscat el pase final, pero Hugo Duro.
1: Se le ha escorado demasiado el balón también para la izquierda, pero bueno.
0: Venga, este es... córner, una otra jugada, balón parat. Ahora sí la profitem. Allá va Javi Guerra, desde el cantodre de la portería, el Leti Bilbao, Traoré y ese córner. Valde Chilet, el córner, la pilota primera pal, el balón, Dislaria, y no trova ningún rematador. Arriba Gallá, Javi Guerra, San Borde y esa pilota, Javi Guerra, Gallá, el balón ahí no ha podido arribar. Continúa la disputa, Javi Guerra y esa pilota, pues es córner. Es córner que torna a provocar el Valencia. El córner que ha tornado a provocar ahí Javi Guerra. El córner verá al Valencia de nuevo desde bien, la Javi, mateixa bien. Posición.
1: Bien, Javi, bien, así.
2: Me encanta ver a Javi Guerra cuando se fija claro, el claro, vuelo ahí. De Treball a saco.
1: Sufriendo.
0: Allá va Javi que Guerra. Allá va el córner. Ahora trae la pilota a la frontal para Luis Rioja. Le pega Luis Rioja. El rechazo una otra vuelta. Pero el Valencia, ojo la contra. Ojo la contra para el Leti Bilbao. Se la emporta Robert Navarro. Pero ni hay que pararlo. Ni hay que pararlo. Robert Navarro se emporta y se baló. Fica el pase. Pero atente, molve Guido. Atente. Molve estaba ahí Renzo Sarabia. No era Guido, sino Renzo Sarabia, que se había quedado en la cobertura defensiva. Atente Renzo Sarabia para desfer la jugada del contracolpe.
1: ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota el defensa que es defensa, eh?
2: A mí lo que me agrada de Renzo es que es un jugador que guanya els duels defensius i a banda se queda en la pilota. Yo creo que bueno, de fet Corberán ho deia en eso, roda de prensa.
1: Es oficio, Vicent.
2: Que ya sí, total, al final
0: els argentins és un penqueco
2: de peu. Corberán ho deia en roda de prensa, que hi ha que pressionar, furtar i donar continuïtat. Una vegada furtes el baló. I Renzo Sarabia s'ha prou d'això.
0: Bueno, pues estem en el tram final d'esta primera part, minut 43, 0-0 marcador, quan ara ataca l'Atleti Bilbao en terreny de xoc del València. La pilota, ahí era ese baló que volia ficar Yuri a l'esquerra per a Robert Navarro, busca la centrada, talla Renzo Sarabia, recupera una altra volta el valor Robert Navarro, la col·loca una altra volta ahí per a Yuri, en la trena esquerra Leti Bilbao, la deixa una altra volta per a Robert Navarro, ara buscava el passe per a Rego, ha errat, vinga, i se Balònia que treu lo d'ahí, Xomer que l'allunya, però ahí no n'hi ha ningú, ahí no n'hi ha ningú, i el valor és de nou per a l'Atleti de Bilbao, per a que jugue ja Gerai sobre Gorosabel, buscant a Iñaki Williams, el germà major dels Williams després de la lesió de Nico. Ara combinava una trolta en Iñaki Williams, Gallà que fica la cama, el baló que l'ha tocat en Iñaki Williams, i és banda per a València. Iñaki Williams diu que no, que l'havia tocat Gallà, però l'assistent de banda de Ortiz Arias diu que és pilota per al València en servici de banda.
2: I fixa, Robi, que quantes parades recordes de... Bueno, tenint en compte que és el Mamés, que l'Atlètic Club se juga a Europa i tot el context, quantes parades recordes de Mitrés?
0: No, per això dic jo, que jo crec que el València està fent un partit molt, molt seriós sense Mamés. A veure ara que la pilota la recupera Renzo Sarabia, busca a Pepelu, Pepelu per banda, Pepelu, ahí té que recular, ficar ixe valor per a Guido Rodríguez i Guido més arrere buscant a César Tàrrega, ara per a Pepelu, Pepelu que s'emporta ixe baló. A mi la primera part de l'equip m'ha agradat, és una primera part sèria, l'equip ben plantat sobre el terreny de xoc, la llàstima ha sigut pues, ixe penal, però crec que el València està fent un bon partit, ha fet una bona primera part així davant l'Atleti Bilbao. Pues n'hi ha que continuar,
1: la verdad que sí.
0: N'hi ha que continuar per este camí, se complix el minut 45, anem a veure perquè va a afegir dos minuts, va a afegir dos minuts l'àrbitre, és lo que li queda a esta primera part, quan ara combina Diego López en Hugo Duro, de nou Diego López, el rechaza ahí, afavorece al Valencia y la vol recuperar Xomerti Tàrrega. Es dos centrales que vol entrar esa pilota. Ahí está Xomert también el balón. Xomert que busca el pase arrere.
1: Diego,
0: pero al soporter, pero esto le Dimitrievski.
1: Qué balones fallamos, de verdad. Busca al compañero que esté más cercano y ya está. No quieras hacer...
2: Y saben cómo está el equipo, tienen ganas de ver cómo de la banqueta se activen y aporten... A la Chespa encara es pronto bien, pero yo creo que hoy tinc una pedrada
1: jugar,
2: que Ramachani y Umar Sadik van a citar el partido.
1: Umar Sadik no lo sé, pero Ramachani va a salir seguro.
2: Como a mínimo a citar.
0: Bueno, yo... pues un minuto queda, un minuto y queda esta primera parte. Para que acabe este primer temps. El balón de Xomert, el suís, buscando ahí a Pepelu. Pepelu. La pilota una altra volta arrere, buscar-te era Xomer, Guido Rodríguez i Xomer tocant ahí el baló, passen els segons, estem ja en ixe minut final dels dos que ha fetxit l'àrbitre a este final de la primera part. Pepelu té que xorar arrere, ara buscar a Xomer, Xomer a Tàrrega, el lloc ahí de central, Tàrrega que va xorar en llarg, la pilota buscant ahí a Renzo Sarabia, no pot arribar el lateral gentí, ixe baló dividit arriba bé, Guido Rodríguez, vinga que esta pot ser l'última, a veure Hugo Duro en la pilota, Hugo Duro i Diego López, tocant-la ahí Guido, Guido, el baló de Pepelu, Pepelu, anem a veure que entra per banda, José Luis Gallà, lleva la pilota per a Gallà, entra Gallà, Gallà que s'entra, molt forçat Gallà, arriba Diego López, que trata d'arribar Diego López, ahí busca la centrada Diego López, el baló amunt, la trau Gorosabel, la pilota, ara ahí per a l'Atleti Bilbao, el temps ja està complit, és dos minuts i ahí està el final. Ahí està el final del partit. Empat a zero el marcador després d'haver-se disputat estos primers 46 minuts entre l'Atleti de Bilbao i el València. Un València que ja diem ha fet una bona primera part disputada, competint-li. Jo crec que està serio l'equip, la llàstima. Ha sigut ixe penalt que ha errat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'altra cosa, d'una victòria, perquè dic, l'equip s'ha mantès serio, ordenat defensivament. Queda encara la segona part, 45 minuts per davant. N'hi ha que seguir.
2: N'hi ha que seguir, però també te dic una cosa, si haguera marcat el penalti Hugo Duro, òbviament seria molt millor, però no tinc clar si haguem continuat en este plan de partit que m'està funcionant. Igual t'haguera estancat un poquet darrere i l'Atlètic te podria haver creat més perill, però sí que és de veres que aniries en un gol més en el marcador. Aixina, que res a dir, no sé les valoracions de Ricardo Arias.
1: Yo pienso igual que vosotros, porque es lo que hemos visto todos, ¿no? Pero para mí lo más importante es que el equipo no ha pasado apuros, que eso ya es en Bilbao, eso ya es algo muy importante conseguido. pero que después, incluso las ocasiones de más peligro las ha ocasionado, las hemos generado nosotros. Por lo tanto, eso dice que siendo mejor que ellos, incluso teniendo la posibilidad de haberte puesto por delante, no la hemos sabido aprovechar. Ojalá no tengamos que lamentarlo, pero que a mí me está gustando el equipo y cómo ha encarado el partido, cómo lo está jugando. Según ha ido avanzando los minutos, se ha encontrado mucho más a gusto en el terreno de juego. Porque jugar contra el Atleti no es fácil, ¿eh? Y bueno, pues ahora yo creo que ahora lo más importante va a ser otra vez con el 0-0 aguantar las embestidas de los primeros 20 minutos del Athletic y después ver cómo responde el equipo a la hora de atacar y de mantener la posesión en el medio campo y sobre todo el seguir defendiendo como hemos defendido en la primera parte. Eso es primordial.
2: Pues Robi, desde el estudio y siendo el de Paterna, esos son los claus que te donem a tú.
3: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
4: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. Conéctate al sentiment. Conéctate a VCF Media Radio. Conéctate al 92.6 FM.
0: Tornem a l'estadi de Sant Mamés per a contar-vos esta segona part entre l'Atleti de Bilbao i el València. Empat a 0 al marcador en els primers 45 minuts, que ja ho hem comentat, una bona primera part del València. Un València serio competint-li a l'Atleti de Bilbao. La llàstima ha sigut el penalt que ha errat, que ha fallat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'una altra cosa, però... Bona imatge, bona actitud de l'equip. N'hi ha que seguir igual en esta segona part que va a començar sense canvis en el València. En l'Atleti Bilbao, ja ho hem comentat, en la primera part el canvi obligat per lesió de Nico Williams, entrat Iñaki Williams. Tot està preparant Vicent Burguete, Ricardo Arias, per a començar esta segona part en Sant Mamés.
2: Josep Rovira, te vaig a donar una bona estadística, i és que el València, en datos de SofaScore, que és la plataforma més fiable per a les dades, pues promitja, hi ha una característica, una estadística que és goles esperados, que és la que te calcula pues les opcions de gol, els gols que tindrien que durar els equips, si fora matemàtic el futbol. Entonces, el Athletic Club, que promitja un 0,38 i el València 0,97.
0: Bueno, pues a veure si se complís això, però ja diem, la primera part del València crec que ha sigut bona. La llàstima, ja ho hem dit, és el gol que ha fallat pues, de penal Hugo Duro. Estava anticipat al travesser, però la imatge de l'equip és bona i n'hi ha que seguir en esta segona part. Ricardo Arias igual, n'hi ha que mantindre la fe i l'esperança en els 45 minuts que tenim per davant.
1: Sí, però cometeríamos un error si nos conformamos con el 0-0, El 0-0 tienes que pensar en el minuto 90 y en el descuento. Aferrarse a él en el caso de que llegáramos a ese minuto y fuera el resultado igual. Todo lo que no sea luchar por ganar el partido creo que sería un error. Yo prefiero perder un partido yendo a las claras a ganarlo que no buscar el 0-0 y perderlo.
0: Ojo que no hay una falta Hugo Duro, ni una falta Hugo Duro, según Geray. El que ha chocado ahí el central del Athletic Bilbao, un Hugo Duro que se hace mal. Tarjeta, y la falta, ¿no? Es clara. No atrete. La falta es clara, sí, de Geray, el central del Athletic Bilbao, sobre Hugo Duro.
2: Se tocaba pues, la gola, se tocaba la gola, igual algún golp en la...
0: Ah, pues, Ateme, no va a pitar falta, No va a pitar falta.
1: Joder,
2: yo pensaba
1: pues
2: sí, es muy clara, es muy
0: pues
2: clarísima.
0: No va a pitar falta.
1: Se desentiende
0: pues el balón para Athletic Bilbao. A mí también me va a pegar. Y lo que está en Dienli Pepelu.
1: Se desentiende.
0: Y Hugo Duro al árbitro, pues.
1: Se desentiende pues, por completo. Se desentiende por completo del balón y con las dos manos le empuja, le comete falta. No le deja ni participar en la jugada.
0: Pues, no, ni
1: ¿para qué está el auxiliar? Me pregunto yo, ¿para qué está el auxiliar? Que lo habrá visto mejor.
0: Bueno, pues. Primeros dos minutos de choque de esta segunda parte, así en Samamés, 0-0 el marcador. Es Mateixos en el Valencia, encara que ha hagut un canvi tàctic. Ha col·locat a Luis Rioja per banda esquerra. Luis Estara per banda esquerra i Diego per la dreta. Antara perdu la pilota, Guido Rodríguez la recupera Leti Bilbao, se la emporta Iñaki Williams. La pilota Iñaki Williams busca la centrada, el balón per a Sancet, per darrere. Venia Pepelu, li ha llevat la pilota, molt bé. Pepelu.
1: Se mueve el
0: banquillo. Que acaba en el Speus de Dimitrievski.
1: Se mueve el banquillo, Roby.
0: De momento no. De momento no. Pero Edi, que el cambio táctico es. Ha colocado el míster a Luis en la banda izquierda y Diego López por la derecha. El de Mesto igual. Fe en la micha punta Javi Guerra, perdaban de Pepelu. Y Guido.
2: El Valencia, bueno, pues Roby, ahora... que ahora matéis. Ara mateix està, bueno, té en estadístiques més duelos guanyats que l'Atlètic Club i a banda també menys pèrdues. És a dir que el, no és solament una sensació que s'estiga prenent amb nosaltres, que l'equip està fent un partit seriós, és que realment també, sí, en les xifres en la mà, el València pues, té més gols esperats, més duelos guanyats i menys pèrdues.
0: Quanta imatge i sensacions, ja dic, jo crec que és bona la que ha oferit l'equip en la... primera part, en eixa serietat, competint-li a l'Atleti de Bilbao. I, bueno, pues la llàstima, lo que hem dit, és el penal que ha errat Hugo Duro. Però, bueno, n'hi ha que seguir igual en esta segona part. Buscar eixe gol que ens puga donar la victòria en este partit. Quan trau el gol, el fica ja en moviment Dimitrievski buscant a César Targa. Se l'emporta el d'Aldaya. César Targa rere per a Guido. Guido en la pilota va a canviar el xoc completament, buscava el passe a Gallab, no l'he eixit, i la pilota la recupera Leti Bilbao, se l'emporta Iñaki Williams. Iñaki Williams ara perseguit per Luis Rioja, també ajudant defensivament, Gallab per darrere, molt bé Gallab, atent, li ha llevat la pilota Iñaki Williams.
1: No està precís hoy, Guido,
0: per a que jugue ja.
1: El partido que menos preciso, el partido que menos preciso lo veo a Guido, eh.
0: La pilota, ahí buscaba Hugo Duro, no ha podido arribar Hugo Duro. Y ahora Unai Simón, que colpecha en Yar, cambian la pilota territorio valencianista. Xomert en el bot y tarjeta groga para Xomert.
1: Vaya.
0: Tarjeta groga para Xomert en el bot. Ollán Sancet. La tarjeta groga para el central suís del Valencia.
1: También es barata, ¿eh?
2: Pues Ricardo, te voy a decir una cosa. A mí también me pasaba que, bueno, Ricardo ya se acaba de decir que a Guido Rodríguez no le estaba eché en precis. Pues, Perara, DNU de 20 pases, 6 de 7 en camp rival, 14 de 14 en camp propi. Es decir, que no entenc, pero.
1: No, o sea, a la hora de participar, sí, está haciendo una actuación de la suya. Yo te digo, a la hora de ser preciso en la entrega.
0: Bueno, pues la falta ara que va a votar la Athletic Bilbao, després d'aquesta tarjeta que li ha costat a Xomert. Baló penjat dins l'àrea del València, el baló l'havia tocat Renzo Sarabia i és córner. Pues va ser córner per a l'Athletic de Bilbao. Aquest baló que penjat a dins l'àrea, la pentinà de cap Renzo Sarabia i la pilota que va a ser córner per a l'Athletic Bilbao des del cantó de la porteria Dimitrievski, de nou jugada, baló parat, de nou perill. De nou a intensitat i contundència defensiva. Tàrrega de cap, rebutjant aquesta pilota. La volia recuperar Rego. Alejandro Rego, ahí la disputa en companyia de Diego López. Continua Rego, retalla Rego. Rego continua jugant, busca la centrada. I ha ficat ahí el peu Diego López. Però de nou desviar a córner, ara des de l'altre cantó. El córner per a l'Athletic de Bilbao. Des de la part esquerra. De la portería.
1: Aquí
0: del Valencia.
1: Aquí, como siempre digo, es fundamental ahora Dimitrescu, ¿eh? En estos balones altos. Sales
0: Márquez, que no ni es que te sea chustos defensivos, el choque aéreo es perilloso, ajo y se avaló. La pilota que la va al traure el Valencia, arriba Iñaki Williams, el llançament, Selimbalt a Robert Navarro, ha buscat el llançament directe, ni se rechaza ahí de Iñaki Williams, se n'ha anat molt desviat fora de la porteria del Valencia.
2: Pero fíjate, sí que el Valencia, per ficar un aspecte a corregir, sí que ha de conseguir que les segones jugades en els corners siguin segues, perquè per ara totes estan acabant en ocasions de l'Atlètic Club.
1: Yo creo que va a aguantar el míster al minuto 60 y va a sacar a Ramazzani y posiblemente a alguien del medio campo para darle frescura y seguir con esta línea de trabajo. Que puede ser Ugrinić, por ejemplo.
2: Bueno, incluso bueno, puede cambiar el sistema y, bueno, o ficar a Ramazzani per Javi Guerra per dins y
0: Hugo
2: per Omar Sadik. Ya veremos.
0: Está calfante en la banda, no més Ugrinić, ¿eh? Es Ugrinić el que veig calfant la banda, no sé si tindrà algun problema Pepe Luguido, però és Ugrinić el que està calfant l'únic jugador en la banda. Si no sé, ara sí, poc a poc anem incorporant-se, però almenys només Ugrinić calfant en la banda. Quan hi ha servici de banda, favorable l'Eti Bilbao, ojo, se l'emporta Robert Navarro, vol entrar Robert Navarro dins l'àrea, entra Robert Navarro, continua el jugador de l'Eti Bilbao, la pilota arrere, buscant a Yuri des de la part esquerra, Yuri que la torna a col·locar per a Robert Navarro, ahí estava Pepe Lu al tall, en la disputa d'aquesta pilota que l'acaba perdent, però estava molt bé ara també en l'aixuda, sí senyor, Renzo Sarabia en aquesta aixuda defensiva en Pepe Lu, aixudante estava ahí, Renzo Sarabia en la disputa en Pepe Lu, que s'ha fet mal.
1: Es que donde...
2: una cosa que m'agrada de Navarro,
1: Vuelvo a reiterarme, cuando ves a un defensor que tiene el oficio que tiene de Sarabia, qué tranquilidad te da.
2: I a banda, sap no deixar-li temps al rival per a pensar.
1: No, aparte es que tampoco se complica la vida. Él, su trabajo...
2: ABC.
1: Y punto. Y nada más.
2: No calmes, tampoc.
0: Bueno, pues poc a poc van reincorporant-se jugadors al Cafament, ara és Unai Núñez també. Jo crec que aniran incorporant-se algun més. Quan trau de banda Renzo Sarabia, buscant a Diego López, no arriba. El valor que se'n va fora, la torna a traure ahí. Era Jaureguizar... de cap, y el balón de nou per a Valencia, Renzo Sarabia, ojo que hem entregat mal la pilota, el balón, y ese balón en las frontal, estaba ahí al tall, Vega ya, le había quedado a Guruceta, se esperdues ahí, son perillosos, se esperdues con les ejecutaras perillosos, continúa el perill, la portería de Valencia, el balón penchat, ahora cap a esa banda esquerra que entra, Robert Navarro torna a penchar la pilota, Tarra que la trau de cap, ese balón llunyat, allá va Hugo Duro que no arriba la pilota, ara és Pepe Lu, la pilota per a Sancet, ojo el llançament, toca en Xomert, a veure, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la i ara n'hi ha que allunyar-la a Javi Guerra, li han fet falta a Javi Guerra, al jugador de Xilet i tarjeta groga per al jugador de l'Atlètic Bilbao.
1: Bueno.
0: Per la falta a Javi Guerra, n'hi havia que expulsar-se damunt ara aquest domini i allunyar quan abans aquesta pilota de l'àrea valencianista. Pues la falta que le ha fet Alejandro Rego, que le ha costat la tarjeta groga al mig centre de l'Atleti Bilbao. I el baló ja en moviment. En este minut 55-10 de la segona part. Baló llarg. Buscava ahí el passe. Ahí per a Diego López. No arriba el Guajín. Ara fica la cama Pepe Lu per enviar i se baló fora. Per a que siga servici de banda. Y así en la banda, pues més jugadors incorporats ja al calfament. Está Jesús Vázquez, a Sadik, está Almeida, está Unai Núñez, está Ugrinić. Fent ja l'activació, això és calfament en la banda, per aquí quan tu considera el míster fer els primers canvis. Baló arrere. L'Atleti Bilbao juga Gerai per al seu porter, per Unai Simón. Va la pressió, Hugo Duro. Trau Unai Simón en llarg. La pilota buscant a Guido Rodríguez, la toca de cap Guido, a veure aquesta pilota que volen portar-se l'argentí, Guido Rodríguez, la toca Diego López, Guido i Diego López, se'n va per banda Diego, a veure, necessita ahí ajuda Diego, necessita ajuda, busca i se passa arrere bé per a Guido Rodríguez, Guido Rodríguez encara ahí més arrere buscant a Renzo Sarabia, ara s'emporta la pilota César Tàrrega, César amb el baló, tocant-la ahí per a Pepe Lu, desdoblava i se n'anava ahí per banda, José Luis Gallà, ara busca el passe, Xomer per a Gallà i Gallà una altra volta arrere. Espera que torne a jugar el Valencia desde darrere. Guido Rodríguez, el argentí. En Renzo Sarabia, tocan la I, Guido. Superan líneas. El balón para Javi Guerra. Abore Javi Guerra. Busca el pase para Luis Rioja. Abore Luis Rioja. Y la lleva Gorosabel. Y la lleva Gorosabel de cap. Cuando se preparaba para el remal Luis Rioja. La centrada era buena. La que le había colocado ahí para Luis Rioja. Pero Gorosabel atenta a enviar el balón a servicio de banda.
1: Qué pena.
2: Era molt bona, eh? Era molt bona la ocasió per al València, que igual el que buscava, i crec que ha encertat, perquè estem veient més els dos, Robi.
0: A veure ara la centrada de Pepelu a les mans del porter Unai Simón, que busca el passe ràpid per a Robert Navarro. Va Renzo Sarabia, ve Renzo ahí, sí senyor, al tall, el argentí. Molt bé Renzo Sarabia, ha anat al tall, imposar-se ahí a Robert Navarro. Y el servicio de banda que va a ser favorable al Valencia.
2: De categoría otra vegada. Y esta vegada Camparrere, que igual es lo que más costa. Renzo Sarabia, lo que de ella, último apunt, es que cree que Corberán, le estoy sin ver, lo de cambiar a Diego López por Rioja, porque Diego López en la primera parte no ha tenido casi participación. Y en esta, tanto en defensa como en ataque, por lo menos un poco más, le estén viendo.
0: Bueno, pues ahí traguente en Curtia, Dimitrievski. Espera que traga la pilota real el Valencia. Ahora está rega Dimitrievski, que va a colpechar en camadreta. Llarga, buscando ahí a Renzo Sarabia también. Ahí hubo duro, no arriba. El que sí que fa es Guido Rodríguez, que dice que el Baloisca se embacha fuera per banda. Y traga ya el Valencia. La pilota real. Espera, centrals. Ayudándose ahora en Pepelu, Tárrega. Pepelu. Un buen trabajo, sí, señor. Yo, ese pivo defensivo que voy a colocar el míster Guido y Pepelu.
1: Solo deseo que se acierten los cambios y que den resultado. Porque es tan difícil.
0: Bueno, ahora ese balón Yark, pero Hugo Duro que no puede arribar davanter madrileño del Valencia. Y el balón directamente a las manos del porter Unai Simón.
2: Sí, porque yo no voy a ser gafe, ni mol menos, pero no me da la sensación de que esté en prop del 1-0 del Athletic Club.
1: El partido está ahora en un impasse que ni uno ni otro. Yo creo que ahora se tiene más temor porque te marquen, sí, que en ir alocadamente a marcar.
0: Tarjeta Pepelu. Tarjeta groga Pepelu. Agarrate ahí al jugador del Athletic Bilbao.
1: Pues puede ser.
0: Y tarjeta groga para Pepelu. Recuerden, va a Persebus de Sanxio. Está Guido Rodríguez y Largi Ramazzani, ¿eh? Son las que estarían a Persebuch.
1: Pues mira, en esta jugada precisamente yo creo que Pepelu va a ser pasto de las tarjetas. Si había alguna duda en la banda, yo creo que no que se haya ganado el cambio, pero que
0: ojo,
1: sí que...
0: Ojo, Aleti Bilbao, la pelota, pero Iñaki Williams, ojo Iñaki Williams, Dimitrievski. ¡Aparegú Dimitrievski! ¡Aparegú el porter del Valencia! ¡Pero a salvar al equipo de una jugada que era muy perillosa! Sabía que la Soliña que Williams se disposaba a rematar y a tapar muy bien esto de Dimitrievski. La oportunidad más clara para el Athletic de Bilbao. ¡Que ve Dimitrievski una otra vuelta! ¡El Salvador! ¡En protagonista del Valencia! ¡Pero a tapar y se lanzamente! De Iñaki Williams.
1: Menos mal.
0: Ojo, ahora ese balón. La pelota y Dislaria. El balón muerto. Tenía que ayuñarlo. Finalmente. La Trecho Mert. Finalmente la Trecho Mert. Juan Dimitrievski ahora se está en tierra en problemas. Dimitrievski. Anebor y esa pelota continúa en perilla. De Athletic Bilbao. Era falta. Era falta en ataque del jugador de Athletic Bilbao. Aunque ahora que protesten. Y ahora Dimitrievski a tierra. Sabía fer mal en esa última jugada el porter del Valencia, que ha estado decisivo. Salvador una otra vuelta, ¿eh? En ese mamá, Iñaki Williams. Seguido Rodríguez también están problemas. Stole también. Había chocado ahí. Había habido una espenta clara de Iñaki Williams sobre Guido Rodríguez. Y es la falta que ha pitat.
2: En lloc de Stole... Stole Dimitrievski, Stole Don Dimitrievski, perquè què parades està fent en aquestes jornades baix pals. El seu rendiment des de que se va lesionar Agirrezabala ha sigut, vamos, immediat o no la següent, almenys ja diem baix els postes.
0: Atenent ara els servicis mèdics del València, el metge Can Will, doctor Aliaga, Stole Dimitrievski, que s'ha fet mal en aquesta última jugada, en aquest córner que havia votat el Atleti de Bilbao. Pero molt bé, Stolej Mitrescu, sí señor. I s'ajuda Iñaki Williams. I ha sigut després en el córner. Quan s'ha fet mal el porter de València, que estan atenent-lo ahí sobre el terreny de xoc de l'Estadi Sant Mamés. El xoc parat. Atenenta Dimitrescu.
2: Pues el València, que este es... Pauses un poquet de hidratació, entre cometes, poden ser claus per a que Corberán doni instruccions, sobretot si, clar, perquè això és important, òbviament, en primera divisió, al igual que veu el míster el partit, pues no només està ahí, està el segon entrenador, també els analistes a l'altura de les grades, així que si detecten alguna cosa que tenen que canviar durant el partit, pues aprofiten aquestes pauses per a comunicar-les, així que pot ser curiós. Ahí Dimitrievski, ahí ho veiem, és en les cervicals, Robi, és com...
0: Sí, estan ahí, estan protestant els jugadors de la TVLO perquè diuen que Dimitrievski està perdent temps.
1: Haciendo cuentos.
0: Però bueno, sí. Anem a veure.
1: Es que le hace falta a Geray, en la jugada que sale a despejar.
0: Pot estar un poc emocionat, no sé si està un poc... El doctor...
1: Le desestabiliza Geray.
2: Sí, està mirant coses Aliaga. de la vista, sí. Robi. Està parpadeig en fort de Dimitrievski.
0: Igual pot ser que estigui un poc emocionat del colp.
2: Però ja està bé.
0: Sí, un poc el protocol que marca ahí, mèdic. És el que li ha fet el doctor Aliaga, el metge camp del València, però va poder continuar. Stolej Dimitrievski en este minut ja 63 que estem 18 de la segona part. Ja va Dimitrievski a ficar la pilota en moviment. Baló amunt, buscant a Diego López. A veure Diego López a la pilota. Diego López la volia jugar sobre Hugo Duro. Hugo Duro amb el baló, el rechaz que el vol treure l'Atleti de Bilbao. Ixa pilota que la vol jugar ahí Robert Navarro. Se la emporta l'Atleti de Bilbao. Ojo, ixe baló de Joan Sánchez. Llarga per Iñaki Williams. Però ahí estava bé el porter de València per a fer-se en la pilota, perquè no ha arribat Iñaki Williams en l'Atleti de Bilbao, que està preparant un canvi ja, un altre canvi. Ernesto Valverde preparat per entrar al terreny de xoc. Àlex Berenguer, el dorsal número 7, per entrar al terreny de xoc en este minut 64 que se va a complir.
2: Possiblement el millor argument ofensiu que té l'Atleti Club.
1: El jugador más temido en estos momentos. Pero bueno, ojalá lo metan banda izquierda porque se va a enfrentar con uno que lo va a tener difícil.
0: Balón que trao Dimitrievski buscando a Guido Rodríguez. El balón para Valencia desde darrere. Centrals que la vuelven traure Tàrrega y Xomert. Xomert a la pilota. Xomert y Tàrrega. Tàrrega en curté buscando a Guido Rodríguez. Guido, el balón había eixit. Y es servicio banda favorable al Atleti de Bilbao. Manté está el canvi. Ahí entra Les Berenguer y se'n va Ollán Sancet.
1: Bueno,
0: Berenguer, pero Ollán Sancet es el canvi.
1: Tampoco está mal el cambio, Quitas a alguien que juega por el interior y metes a uno que descaradamente va a ir a jugar en banda.
0: Ahora que vol traure César Targa, se la emporta al central del València y superan líneas. César Targa se'n va sol, escapa amunt, pero está molta sol, necesita ayuda César Targa, que cau, que perd la pilota. I ara n'hi ha que tornar perquè contra colpeixen ells. Recuperen el baló a l'Atleti Bilbao des de la part dreta. El baló buscant a Iñaki Williams. Ve Xomert imposant-se ahí. Iñaki Williams, ara traient la pilota a Gallà per al suís. Xomert amb el baló, continua Xomert a la disputa i sa pilota, cau Xomert. I han fet falta al suís. I el baló que va ser per al València. Se preparen els canvis, Se preparen els primers canvis en el València. Va Urinic i va Sadik.
2: I Rubí,
0: Urinic i Sadik.
2: M'ha paregut sentir que abans, quan has dit els que estaven calfant en la banda, no has dit Ramazzani?
0: Està Ramazzani ara també, sí.
2: Ah, val.
0: Està Ramazzani, però els primers canvis ja estan preparant-se així. Filip Urinić y Sadiq Umar.
1: Pepe lo está con tarjeta, ¿no?
2: Sí.
1: Pues creo que va a ser un candidato. No se puede arriesgar.
0: Bueno, pues 66 de partit, 21 de la primera par. Continúa el 0-0 el marcador entre el Atleti de Bilbao y el Valencia en este partit importantísimo. El balón ahora que juega Javi Guerra, busca Luis Rioja. Luis Rioja a la izquierda, espera José Luis Gallá. Gallá y Luis Rioja, pero anda a izquierda, busca la central Luis Rioja. El balón que trau. Atreta ahí el Atleti Bilbao, ambiente y se balón fuera. La pilota ahí. Que la trete Vivian. Uf. Que se gusta tres cambios, que hace el Atleti Bilbao, Vivian Ara y Geray como a centrales.
1: Sí, por Vivian, la por, ¿no? Vicente.
0: Sí, por la por, sí.
2: O sea, correcto, un Vivian que sí que es de ver es que no está teniendo el seu millor any. De fet, van ara a esa Eurocopa i és possible que se quede fora d'ese Mundial, almenys en les quinieles. Així que ja que aprofitar, quan un central està un poquet baix de estat, un poquet baix de forma i d'ànims, pues ja que aprofitar ahí per a fer mella i per veure porteria.
0: Bueno, pues ara l'Atleti Bilbao que juga la pilota per a Robert Navarro des de la banda dreta, atacant ahí la porteria de València buscant el passe. Ahí per a Alex Berenguer. Ara és ixe baló de nou per a Jaureguizar. Jaureguizar i Yuri. Entran per ixa banda esquerra. Ara ja replegat i ajunta a línies el València. I ara l'Atleti Bilbao i li costa més. Rego, de nou, buscant a Yuri. Yuri Berenguer. Ahí está Alex Berenguer. Ojo que este en el contra ufa mal. Berenguer que busca la centrada. Y ahí Altai Guido. Altai Guido. Davanta Alex Berenguer. Y el córner que va a ser para Atleti de Bilbao.
1: Empiezan a subir las pulsaciones.
0: El córner que va a ser para Atleti de Bilbao. Jugada balón para de nou Perilla. Tensa ahí. Alex Márquez con DMI, contundencia defensiva, ahora ese balón, Hugo Duro, que la trae de cap, ayuñan la pilota, el balón que el recupera Vivian, Vivian que la volvía a colocar y la coloca para Iñaki Williams, ahora Iñaki Williams busca la centrada, la trao Guido, una travolta al balón, ha traído Guido el balón, pues va un triple cambio, porque va también Ramazzani, va Ramazzani, Urinić y Sadik, va un triple cambio el que va a hacer el míster, Carlos Corberán, ahí está preparats, Ramazzani, Urinić y Sadik. A veure, jugadors que se'n van, però és un triple canvi d'eixida. Se'n va Hugo Duro.
1: Diego, Hugo i Pepelu.
0: Se'n va Hugo Duro, entra Sadik. El primer dels tres canvis. Se'n va Diego López. I entra Ramazzani. I se'n va Pepelu. I entra Urinić. Pues ahí están Hugo Duro, Diego López i Pepelu, que se retiren del terreny de xoc. Tres jugadors de refresc en les mateixes posicions. Sadik per Hugo Duro, Urinić per Pepelu i Ramazzani per Diego López.
2: Pues ara el València que canviarà? Canviarà de guió, ara ja no serà un xoc com el que hem vist. Jo crec que ara igual busquen més verticalitat, més desmarca entre Sadik i Ramazzani, més combinació en tres quarts. Crec que és el que fa falta, perquè la València li està costant un poquet més a plegar al camp rival i sobretot encadenar ahir perill. Sí que és de veres que com en la primera part hem tingut pues, igual més perill que l'Atlètic Club, sobretot també per ixe penalti, pues en la segona part jo diria, Robi, que pues, Unai Simón no està siguent pràcticament protagonista.
0: Bueno, pues veurem els canvis. Evidentment, però buscant refrescar l'equip, pues canviar coses i millorar també, pues aprofitar la velocitat de Ramazzani per banda, pues també el treball de Urinić i ara Sadik, perquè evidentment tant Pepelu com Diego López com Hugo Duro s'han desgastat molt i són jugadors de refresc. El Tibiró també ha fet més canvis, acaba d'entrar Unai Gómez i Vesga. Iñaki Vesga. Bueno, pues
2: Miquel.
0: Va al servicio de banda, favorable Miquel Vesga, sí. La treta de banda per l'Atleti Bilbao, lo dislaria, n'hi ha que allunyar-lo, a veure Ramazzani que vol treure aquesta pilota, llarga i per a Sadik, a veure Sadik, Javi Guerra, Ramazzani, se l'emporta l'Argi, a veure Ramazzani, el baló llarg per a Ruiz Rioja, contra el Ruiz Rioja dislaria, a veure Luis, continua Luis, Luis ja s'ha quedat a soles, ja s'ha quedat molt a soles, Ruiz Rioja busca la centrada, Sadik, gol!
5: ¡Vamos!
0: ¡Gol!
5: ¡Vamos!
0: Sadik, Sadik, Sadik, Sadik, Sadik, Sadik, gol. El gol de Sadik, el gol para encarrilar la victoria para Gut Sadik, para marcar en el 71, para ficar el 0-1, ahí estaba Sadik Umar, rematant de capa, que bona, com li l'ha col·locat ahí, en eixa banda esquerra, Luis Rioja, i Sadik ha ficat el 0-1 per encarrilar una victòria que pot ser importantíssima. Que bé Sadik, que bé Luis Rioja, com se n'ha anat, com l'ha col·locat, i ahí de capa, ahí de capa, marcata Sadik Umar.
1: Cómo se anticipa, ¿eh? Pero sobre todo que ha jugado donde Luis, ¿eh? Cómo aguanta la presión de los defensores y qué buen centro mete, ¿eh?
2: Rioja temporiza muy bien y fixeu vos que vos sabíais que Vivian no estaba en el seu mejor momento y había que buscarle la vuelta. Y Sadik que se anticipa a un Vivian que, estando en el seu momento, ni de coño dice que el davanter se anticipa.
1: Jugada de contragolpe... perfecta, casi perfecta.
0: Molt bona, que al final, sí senyor.
2: En l'entrada de Grinic, Ramazzani s'ha dit que el partit anava a canviar. De fet, al València li convenia més en este moment. Ara ja no, però en aquest moment un partit d'ides i venides que un partit posicional perquè estaves molt junt de l'àrea de l'Atlètic Club. I els tres punts que ara mateix són d'or, ara mateix 42 punts del València.
1: Importante, de verdad.
2: I és molt important.
1: Oi, que largo se va a hacer. Lo que queda.
0: Bueno, pues ahí está el gol de Sadik. El gol de Sadik per avançar a València al marcador, per a ficar-se per davant. I ara també n'hi ha que saber jugar el partit. Ara també tenim que saber jugar el partit. Ricardo Arias, després d'este 0-1,
1: Hombre, y más que lo has hecho desde que ha empezado el partido, Muy bien.
0: Bueno, pues... El gol de Sadik que fica el València per davant al marcador, que seria una victòria importantíssima. I Xosan Elatxa, 42 punts, que ens donarien molta tranquil·litat, però encara queda molt. N'hi ha que continuar lluitant i disputant este partit fins al final. Ara està en fora de xoc Sadik, ni se passa que li havia col·locat Javi Guerra. Però, evidentment, este gol ens té que donar moral, confiança, perquè l'equip estava bé. L'equip estava serio, estava ordenat, estava fent un bon partit així a la catedral en Sant Mamés. I ara este gol, estar per davant al marcador, té que reforçar-nos encara més.
1: I la primera,
0: en tot el que esté dient.
1: Rovira, la primera pelota que toca, Però que bien s'anticipa, que bien sabe ver el movimiento de Luis.
2: I el balón, el fica, aún té que ficarlo.
0: La jugada és bona, Javi Guerra lluitant-la. Llançant a Ramazzani a Rioja, i Rioja ficant una centrada sensacional i rematant de cap, impecable Sadik Umar. Bueno, però n'hi ha que continuar.
1: Hemos hecho lo difícil, Robi. Ahora
0: 75, 30 de la segona part.
1: Ahora tenemos que hacer lo super difícil, que es saber jugar los 15 minutos, esa templanza que necesita el partido ahora. No perder balones, hacer las posesiones muy largas.
0: El balón Iñaki Williams, el balón centra Dislari, ojo el remate, Dimitrievski ha aparegut una altra volta. Quina parada de Stole, Dimitrievski, Salvador Dimitrievski, quina parada acaba de fer, ni la treta Unai Gómez. El remat d'Unai Gómez anava dins, i ahí estava Stole Dimitrievski per a fer una altra parada, per aparèixer ahí el Salvador del València. Quina mà treta Stole Dimitrievski, en quin moment està el de Macedònia. Espectacular Stole Dimitrievski.
1: Dios santo.
2: Mare meua, Robi, se ha estirat com una goma de xicle.
1: Stole muy similar la jugada a Sadik, pero más lejana.
2: Molt similar, i cuidado, perquè ara que estava mirant que el remat ha sigut de Unai Gómez, al València li pot convindre moltíssim més partit de corre calle perquè ara mateix Robi i Ricardo, el mig del camp de l'Atlètic Club és molt lento. Han
0: Jaureguizar una volta penja dins l'àrea. Ni a que trobi sa pilota, vinga ara també ni a que
1: Aunai lo saca para el control del partit. Aunai lo saca para este tipo de jugadas.
0: Pararlo, eh?
2: Sí, sí, sí, però Vesga, per exemple, és un jugador que li costa moltíssim.
0: Però ara ells estan apretant-nos, evidentment, ells estan jugant a Europa.

0: Del Athletic Bilbao, es un partido también especial, pero Unai Núñez se retira, Javi Guerra, y va a entrar Unai Núñez.
1: Pues y así entra
0: Unai Núñez, aplaudiments para el central del Valencia, ex del Athletic de Bilbao, y se va a colocar pues en una defensa de tres centrales.
2: Estos partidos son los que curten a jugadores como Javi, el saber jugar con este tipo de sufrimiento, si lo sumas a la calidad que pueda tener un jugador como Javi, es lo que le curten. Y la verdad es que hoy lo ha sufrido,
0: pues,
2: Javi.
0: Replantejament tàctic que fa el míster Carlos Corberán colocant tres centrals. La entrada de Unai Núñez, en Xomerte y en César Tàrrega.
1: Pues
0: retirant a Javi Guerra.
1: Hi ha un famós actor que en l'entrada d'Unai Núñez entra en joc perquè, recordem, la famosa ley de l'ex, que es diu que pues els jugadors solen marcar als seus ex-equips, així que a veure si és de veres.
0: Va el córner.
1: I Unai Núñez pot marcar algun gol.
0: Va el córner per a l'Athletic Bilbao, minut 83, Vales Berenguer des del cantó de la porteria, Stole Dimitrievski, allà va Berenguer, la pilota munta, Uri Xevaló, directament a les mans de Dimitrievski.
2: Quédate media Quan hora ahí.
0: S'ha fet mal Xomert, està Xomert en terra. És Xomert el que s'havia fet mal en aquesta jugada.
2: Ha sido con Unai. Ha sido con Unai. Porque se va corriendo de donde está. Ya verás en la repetición. Algo le ha hecho.
0: Bueno, pues
2: nosotros tenemos.
0: Se va a recuperar Xomert.
2: Dos ventanas.
0: Este en el minuto 83. Minuto 83.
2: Ah, no.
0: La Leti de Bilbao ahí. Ahora el seu jugador. Dimitrievski a terra.
1: Dimitrievski
2: a terra. Se choca con Unai.
1: Robi, se choca Unai Núñez y Xomert cap en cap.
2: Cerró.
0: Dimitrievski a terra. Está en problemas el porter del Valencia. Así están protestando. Porque diuen que es cuento de Stole Dimitrievski. Per això, la bronca de Samamés, però Stole Dimitrievski diu que entren els servicis mèdics. Diu que entren els servicis mèdics i allà va el doctor Aliaga a atendre Stole Dimitrievski en este tram final de partit, en este minut 84. Ahí estan les senyals horàries, les 6 de la vesprada. Minut 40 la segona part, 85 de partit, el xop parat, atenent a Stole Dimitrievski, el porter del València.
1: I Julen Calfant, Robi, Julen Calfant en Sant Mamés, en sa casa. Bueno, encara que la seva casa és Mestalla, però ja manté la gent. Ja que veure, perquè és molt important tindre a un porter com Dimitrievski, en esa veterania, en esa... bueno, és un perro viejo, no, Robi? Però bueno...
0: Sí, home, anem a veure... Quan ell ha cridat als servicis mèdics, perquè no se trobarà bé, no sé. Ara el doctor Aliaga està dient-li a la banqueta que està bé, que pot continuar, perquè estava calfant Julen Aguirre-Zabala en la banda, però el doctor Aliaga ha dit que pot continuar Stole Dimitrievski en este tram final de partit, així en Sant Mamés, en este minut 40-85 de partit. El València fent valdre el gol de Sadiq Umar per a guanyar este partit, que seria importantíssim, vital per la permanència, però encara queda molt. I és ara l'Athletic Bilbao el que fica de nou la pilota en moviment. I Xevaló. És Gorosabel buscant Iñaki Williams de la banda dreta. Iñaki Williams encarant, busca el passe per a Gorosabel. No s'han entès millor. Trau el valor Filip Ugrinic, però no ha pogut connectar Filip Ugrinic ni en Ramazzani ni en Sadiq. I la pilota la torna a recuperar l'Athletic Bilbao. El baló per a que jugui Yuri. Yuri Berenguer per banda esquerra, atacant ara la porteria del València de Tibiló. Vol empenjar aquesta pilota dins l'àrea, vol el baló amunt. Xomer que la vol traure. També l'acompanya Luis Rioja. Ojo el rechaz que la replega Gorosabel. El baló dins l'àrea, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la d'ahí. El baló que li queda a Jaureguizar busca el passe. El baló, la treta i el València defensant en un gol seguidens. El llançament fora. La jugada estava invalidada per fora de xoc. La jugada està invalidada per fora de xoc, però València i patint, rabiant, defensant en tot en esta jugada de l'Athletic de Bilbao, que tractava d'arribar a la portería el València, ja en els minuts finals, en els minuts decisius. El València, sí, en Sant Mamés, defensant en tot el que faça falta per a que no se pugui escapar esta victòria vital. 3 punts vitals per la permanència. Tretien llarg. El valor llarg, Dimitrievski, ara n'hi ha falta, és a dir. Ara n'hi ha falta, és a dir. Diu l'àrbitre. I l'àrbitre que se'n va a la banda. L'àrbitre que se'n va a la banda a advertir a Carlos Corberán. Se'n va a la banda a advertir a Carlos Corberán. I el valor de nou en moviment. Tram final d'este partit, en minut 87 de partit, 42 de la segona part. El València guanyant 0-1. Trau la pilota Guido, la llunya, llarga i per a Sadik, corre Gerai, Gerai i Sadik, Sadik entropessa i el baló acaba en les mans d'Unai Simón. La pilota per a Leti Viló, toca baixar, toca defensar al València, vinga, que estem ja en els minuts decisius, en els minuts finals, i Eixarà van apretant-nos, van exigir-nos molt, van a buscar el gol a la, a la desesperada, penxe la pilota en la frontal de l'àrea, la trau Tàrrega, Sadik, ojo, ixa pilota, continua en poder a Leti Viló, ahí va Dimitrievski, la protegeixen Unai, Núñez i César Tàrrega, i el baló per a Stole, Dimitrievski, vinga, ara tenen que passar els minuts. Que no se jugue res, Ricardo, lo que se sol dir. Que no se jugue res, ara. El ofici més que mai de l'equip que està present. Ojo que reneix la pilota, Sadik. Ha tractat de sorprendre Sadik des de lluny. Ahí a Unai Simón. Però ahí li haguera pogut passar Sadik a Ramazzani, que s'ha precipitat un tant el davanter del València. Quan ara... ataquen ells, encara que vol recuperar la pilota Guido Rodríguez, a veure que se l'emporta Guido. Guido, el baló per a Sadik Umar, a veure Sadik que s'emporta la pilota, Sadik amb el baló, Sadik que busca el passe ahí per a Renzo Sarabia, ojo ahí a Renzo que buscava la passada, el baló no ix, continua Renzo Sarabia la pilota, Berenguer que arriba ixe baló, estem en el 89, anem a estar pendents, el temps afegit que és molt important en lo que li quede a este partit, perquè és lo que li queda al València per a defensar el gol de Sadik que està donant la victòria. El baló de Yuri, Yuri la pilota per a Jaureguizar i talla bé Guido, però el rechaz és una altra volta per a Leti Bilbao, per a Gerai, Gerai i Vivian. Vivian buscant el passe a Incurtet per a Gorosabel.
2: Gorosabel
0: per a Iñaki Williams. Iñaki Williams ahí encaranta Gallà, obre Gallà, ve Gallà al tall, ve Gallà al tall per a enviar la pilota fora. Vinga que se va a complir el 90, se va a cumplir el 90, anem a estar atents ahí, el temps afegit, penxarà la pilota Leti Bilbao, el baló amunt, ahí estava Dimitrievski, ahí estava Dimitrievski per a fer-se la pilota, ahí el porter del València, Salvador Heroi, també, oui senyor, en parades decisives importants, 7 minuts és el que li queda al partit, 7 minuts de temps afegit, un món encara.
1: Pues, Robi, te vaig dir una cosa, esto es coincidencia del destí. 7 minuts, com els 7 anys que duem sense sumar 3 punts de Sant Mamés, i és possible que este any, per fi, 7 anys després, pues, puguem...
0: Vinga, va, vale, anem allà, a veure si és de veres. I el València en estos 7 minuts de afegit pot aconseguir aquesta victòria final, però ara va apretar l'Atleti Bilbao, aquest baló, que trau Guido, vinga, aquesta pilota, n'hi ha que allunyar-la, finalment l'ha tret Ugrinic. Finalment va ser Ugrinic, se prepara Jesús Vázquez també per entrar al terreny de xoc. Demana Carlos Corberán intensitat als seus jugadors, vinga, tensió competitiva fins al final, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se en este tram final de partit, en estos 7 minuts que queden, vinga, n'hi ha que defensar la victòria que és importantíssima. Ara es banda per a l'Atleti de Bilbao, el baló que trau ja l'equip basc, la pilota en moviment la volen jugar ells, el baló per a l'Atleti Bilbao, penxe la pilota Jaureguizar, ojo el remat, Dimitrievski, el remat de Guruceta de cap, ha parat ben col·locat, estava ahí Stole Dimitrievski per a fer-se amb la pilota quan ja estem en els 7 minuts d'afegit, ja s'ha complit un minut, prepara con Diego Jesús Vázquez per entrar al terreny de xoc, pilota llarga, buscant a Sadik, a veure Sadik en la disputa en Gerai, Sadik i Gerai, Sadik, Luis Rioja, se l'emporta Luis Rioja, se l'emporta Luis Rioja, la pilota busca el Ramazzani, a córner, a córner.
2: Però estar media hora para sacarlo.
0: Que ve Luis Rioja, com li havia col·locat la pilota Luis a Ramazzani, i a córner ha enviat ahí Yuri,
2: ahora que
0: i se való.
2: Que se queden en el córner ahora ahí. que pasen dos o tres minutos.
0: Pues allá va Luis Rioja a traer el córner. Ya han pasado dos minutos del set que ha fechado el árbitro. Encara ne queden cinco, encara queda molt. Pero ni ha que saber jugar estos últimos minutos. Ahí está el Valencia buscando el pase arrere. Guido ha tret el córner arrere. La pilota per a César Targa. César Targa y Xomert. Xomert una otra volta buscando el pase per a Guido Rodríguez. Guido ahora pincha la pilota, pero el avantatge va a ser per a Gerard. Ya veure que apareix Urinic, pero no ha pogut arribar Ramazzani. Es l'Atleti Bilbao, Jaro Eguizar, el que troba la pilota, Montent Eixara, i Xir Ràpids, en ixe baló de Miquel Vesga, a la dreta per a Gorosabel, Gorosabel, Jaureguizar amb el baló, talla bé Guido, arriba Ramazzani, vinga, té que Xir Ràpid Ramazzani, vinga, esta és nostra, a veure Ramazzani, Sadik, Ramazzani, segona autopassada, però hi ha aparegut per darrere Miquel Vesga, per a ficar la pilota per a Unai Simón, que la trau ja llarga, ixe baló per a Yuri. Yuri buscant el passe ahí per a Iñaki Williams, ficava el la centra darrere,
2: buscar
0: el valor que trau
2: para pasar tiempo, para que transcurra el tiempo, hombre.
0: Queden 4 minuts, ara Urinic que allunya la pilota a la porteria Leti de Bilbao. 4 minuts queden encara del set que ha fechit l'àrbitre. Este final de partit més emocionant que mai, així en Sant Mamés, on el València està guanyant amb el gol de Sadik. Però encara n'hi haurà que patir molt, n'hi haurà que defensar molt. Si volem aconseguir la victòria, Iñaki Williams, el passe per a Gerai que penja la pilota, busca Gorosabel, ahí la toca. Gallà, córner, ha tocat. Era Luis Rioja,
2: ai,
0: el que havia ficat el cap per a desviar a córner la pilota per a l'Atleti de Bilbao.
1: Pues tres minutos.
0: Corner desde el cantó esquerre. Pues queden tres minutos. Se va a traer el corner. Jugada balo parat de nou perill en la portería del Valencia. Hay que defensar hoy. Se corre y se va a la munt. El remat perdalt.
2: Bueno.
0: El remat que se va perdalt de la portería de Stole Dimitrievski. Queden tres minutos. Venga, queden tres minutos. Le queden al Valencia para saltar de nou Sant Mamés. Per a tornar a guanyar, així en la catedral, que feia molt de temps que no guanyava, des de la temporada 2019, 7 anys, que no guanyava València, i està guanyant en un partit que és vital per la permanència, 42 punts, que ens poden donar la tranquil·litat, la permanència virtual en esta lliga tan apretada. Allà va traure Dimitrievski, el baló de Stole, llarg, buscant a Sadik Umar, arriba Ramazzani per banda, però n'hi ha falta a Sadik sobre Yuri. A veure, està preparat el canvi, Jesús Vázquez. La banqueta del València està advertint l'àrbitre, a la banqueta del València que no isquen, que es mantinguen, i hi va el canvi. A veure el canvi, està Jesús Vázquez, havia tret, però va el canvi primer, se'n va Renzo Sarabia i va entrar Jesús Vázquez. És l'últim canvi que va a fer el València. Renzo Sarabia, entra Jesús Vázquez al terreny de xoc. Es va a jugar a cama canviada, que ella continua a l'esquerra, ara Jesús va passar a la dreta i estem ja en els dos últims minuts.
2: Bien, Renzo,
0: dos
2: bien.
0: Últims minuts.
2: Bien, hijo, bien, Renzo.
0: Del set que ha fet l'àrbitre, vinga, que estem tocant en la punta des d'ells la victòria. Ara n'hi ha que defensar més que mai, vinga, no n'hi ha que baixar els braços, no n'hi ha que rendir-se, n'hi ha que lluitar fins al final. És l'Atleti Bilbao, el que juga és Vivian, el que té la pilota. Vivian buscant el passe a Miquel Vesga, Vivian va penjar el baló, el penja, el va a la pilota amunt, la treta i César Targa, la pilota, la ha tocat ahí. Era Gallao, Luis Rioja, Luis el que l'ha tocat i és córner. Se lamenta Luis Rioja per tocar i se baló que ha anat a córner, que va a traure... L'Atleti Bilbao, ese córner, cuidado, la pilota amunt, la treta y Guido que lluny la pilota, corre, ahí Luis Rioja per a fer-se amb el baló, que recupera una altra volta l'Atleti Bilbao, ojo, este viene el segon finals, del sec que ha fechit l'àrbitre, la pilota se'n va anar fora, vinga,
2: això
0: ja està, queden segons, això ja està, se van a cumplir 6 minutos de afechit desde el temps extra y el València va a conseguir una victòria que pot ser vital, que pot ser importantíssima per la permanència, per la salvació, per la tranquil·litat, pels 42 punts. Sí senyor, per assaltar de nou Sant Mamés, que feia molt de temps que el València no guanyava. 7 anys, pues tot això està aconseguint en este dia, en este diumenge 10 de maig. Ve el Balamunt, la lluita, la disputa, a orixa pilota, que vol allunyar l'Atlètic Bilbao, va Guido Rodríguez, arriba Sadik, Sadik per a Ramazzani, a veure Ramazzani que trata d'arribar al tall en defensa, això ja està, alçada tota la banqueta el València, té que pitar ja, el temps ja està complit, ja passen 30 segons del temps complit així, en Sant Mamés, va guanyar el València, va sumar una victòria vital per la permanència, 3 punts d'ors, 42 punts per a estar molt més tranquils en este final de temporada. Ahí está Jesús Vázquez aguantant la pilota, el canterà el València, Jesús, el balón eixit es banda, però està ja complit, passa ja un minut del set de afegit, reclamant l'hora ja els jugadors del València. A l'àrbitre, ahí está el final, bien. Ahí está el final. Ahí está el final. La victoria vital, importantísima per al València, per a colocar-se en 42 punts. Jo crec que és virtualment la permanència, és la tranquil·litat per als tres últims partits de Lliga, en un partit molt serio que ha fet avui el València, així a l'estadi de Sant Mamés, guanyant-li a la Atleti Bilbao, que estava jugant-se Europa, assaltant de nou la catedral, després de 7 anys que el València no guanyava, ha tornat a guanyar amb el gol de Sadik, amb el 0-1, sí senyor, el València suma 42 punts, el València està molt més tranquil, el València pràcticament està salvat, és una permanència virtual, però avui n'hi havia que sumar 3 punts, i el València els ha sumat en un molt bon partit en Sant Mamés. Amb un València sempre, sí senyor. Ahí estan els nostres, se'n van a ixe cantó. Als més de 300 aficionats valencianistes per a donar-los les gràcies, per a celebrar en ells esta important victòria, sí senyor, que ens dona molta tranquil·litat. 42 punts que poden valdre una permanència per al València.
1: Pues el València, que per fi 7 anys després ha guanyat així en Sant Mamés, menos mal, perquè mos feia falta com l'aigua a un ànec, perquè, vamos, de perdre este partit hagués plantat a falta de 3 jornades, a 2 puntes del descens, i rivals molt complicats, Rayo Vallecano-Mestalla, a domicili contra la Real Societat, i l'últim partit contra el campió, segurament, encara que no sé matemàtic, el Barça. Sense cap dubte, pues 3 punts molt necessaris en ese gol de Umar Sadik, el València que se'n va als 42 punts ara mateix, Rayo Vallecano, Osasuna i València està en esa posició número 12, estem a 5 del descens per 9 per jugar. Ricardo, una valoració d'este partit.
2: Volvemos a recuperar los puestos que hemos perdido por los resultados de los demás, ¿no? Pero sobre todo darle la importancia que tiene el resultado, porque sin lugar a dudas, y a expensas ya de lo que hagan los demás, hemos cumplido con nuestra obligación, que era ganar nosotros, y además encima en un partido tremendamente complicado, en un escenario en los que muy pocos equipos suelen puntuar, aun a pesar de que el Athletic esté como esté, todo lo que tú quieras. Pero los que estábamos abajo éramos nosotros, y este triunfo le va a dar mucho aire al equipo, mucho, muchísimo. Y sobre todo la tranquilidad a la gente, para que el jueves, el día del Rayo, se certifique de alguna manera ya la tranquilidad para todo el año.
1: Bueno, te vaig a dir més, és el rècord de l'Atlètic Club en derrotes. 17 derrotes de l'Atlètic Club esta temporada, però en Sant Mamés han encadenat 7 en esta. És segurament la pitjor xifra en molts anys de l'Atlètic Club. I el València, que ha contribuït a esta xifra, en l'Atlètic Club que perd i se partit, que estaven ahí peleant-se per Europa, barallant per Europa.
2: Mira.
1: I les imatges que veiem en la televisió, és lo bonico. És lo bonico
2: de los jugadores.
1: De futbol, un vestuari que ha patit i patís molt per la situació de l'equip, que no ens oblidem que encara que aconseguim aquesta permanència, pues l'equip sempre vol anar molt més damunt, perquè som el València Club de Futbol, però dins de lo que
2: sí,
1: cap,
2: senyor.
1: Pues te lleves un pes de damunt.
2: Tu, senyor, tu lo has dicho. Hoy el Valencia ha sido lo más parecido a lo que ha sido el Valencia siempre. Un equipo aguerrido, serio, duro, que ha sabido luchar, que ha sabido pelear el partido. Que bueno, que más allá de que hayan tenido muchas o pocas posibilidades y oportunidades, pues bueno, ha sido ese equipo aguerrido, ese equipo duro que no te deja jugar, contra el que nadie le gusta jugar. Y lógicamente, pues bueno, la victoria es más importante de lo que todo el mundo pueda creer. Y porque a mí te digo una cosa, a mí el partido del jueves me daba un miedo horroroso.
1: Pero
2: horroroso.
1: A mí, honestamente, vamos, estaba a temorir porque el Rayo Vallecano encara tendría un partido más antes de esa final de Conference League. Y yo creo, Ricardo, que al ser jornada intersemanal, Íñigo Pérez probaría al equipo titular en Mestalla para que plegaran en el rodaje. Yo estaba un poquet a temorir, pero bueno, ahora que fiquen el equipo que huyen, que este equipo tienen los mismos puntos que nosotros, van a emanar a los tres puntos, a sumar esos posibles 45. ¿Cómo cambia la vida, Ricardo?
2: Sí, totalmente. Yo creo que esto le va a dar un plus de tranquilidad al equipo, un pozo de confianza, porque la verdad es que el equipo, durante muy pocas jornadas, durante este año, ha podido contar con la posibilidad de afrontar un partido en casa con la tranquilidad que lo va a afrontar el jueves.
1: Y sobre todo, muy importante, recordemos que en estos 5 puntos de diferencia que tenemos respecto a las zonas de descens, muy importante el gol a veratge, Ricardo, porque de 8 rivales que están ahí clavados en la baralla pel descens, cara que ahora mateix el València en 42, pot ser que virtualment hi un poquet d'eixa cabala, pues tens el gol averats guanyat contra Espanyol, Sevilla, Alavés i Levant. El tens empatat contra Mallorca i Girona i en contra contra el Elx. O sigui que de 7 rivals que estan en la posició de descens, en eixa lluita solament tens el gol averats perdut contra 1. Això, sumat a que ara mateix te vas a 5 punts respecte a les places de descens, pues no está feta en cara, pero virtualmente.
2: Ellos se tienen que dar cuenta de que este es el camino a seguir. Esta es la línea correcta.
1: Exacto, la línea correcta al que el equipo
2: se tiene que casar, porque es el que le da resultados, el que cuando están los 11 dispuestos a jugar al nivel que han jugado hoy, le pueden competir a cualquiera. Y eso es por lo que tienen que pelear, por intentar parecerse lo máximo posible al equipo que ha jugado hoy en San Mamés.
1: Pues como diguem, al final el València ha conseguido estos 3 punts d'or. Además está Josep Rovira en San Mamés. A veure si podem fermos en ell quan siga possible, però ahí l'escoltem.
0: Así estem amb José Luis Gallá, el capitán del València. Os podéis imaginar, contento, feliz, era una victoria muy importante en un estadio donde hoy el Valencia lo ha saltado después de 7 años, pero la victoria es vital por la permanencia, por esos 42 puntos. Gallá, feliz, ¿no?
3: Sí, feliz por ganar aquí. Hacía muchos años que el Valencia no era capaz de ganar en ese estadio. Hemos visto la dificultad, ¿no?, que conlleva jugar aquí, la gente como aprieta. Es un campo, la verdad, que da gusto jugar, ¿no?, porque es un ambiente de fútbol al máximo y bueno, hemos demostrado tener personalidad, como ya lo hicimos en Sevilla, también en un ambiente muy, muy complicado, y bueno, al final hemos sacado 3 puntos importantes que nos tienen que dar confianza para afrontar estos 3 partidos que nos quedan, que los vamos a afrontar con la misma mentalidad que lo hemos afrontado hoy.
0: Una victoria para la tranquilidad en este final de temporada.
3: Bueno, al final, nosotros de tranquilidad nada, nosotros vamos a querer ir a por el próximo partido, no nos podemos relajar, estamos viendo cómo está la parte baja y cómo está de apretado todo, entonces sí que es una victoria muy importante, pero obviamente el jueves queremos conseguir 3 puntos más y seguir.
0: Hay que seguir luchando porque evidentemente quedan 3 partidos y sigue habiendo muchos puntos en juego, pero lo que hoy se ha hecho aquí es muy importante. en un partido muy serio, el Valencia compitiéndole, plantándole cara al Atlético de Bilbao, que recordemos, ellos se jugaban en Europa, no era fácil y lo habéis conseguido.
3: Sí, ellos son un gran equipo, son un equipo muy de los importantes de la liga. Hoy se ha demostrado que este equipo, el Valencia, pues bueno, les puede competir a todos si está bien, si está ordenado, si es un equipo compacto, con las ideas claras, y hoy se ha visto un Valencia muy reconocible, donde hemos peleado hasta el final, donde hemos sufrido, tenemos que sufrir obviamente en este campo, pero es verdad que el equipo se ha entregado, y cuando al final se entrega, pues los resultados llegan.
0: Lo dicho, ahora jueves, Rayo Vallecano, a seguir luchando.
3: Sí, el jueves tenemos un partido súper importante, igual o más que el de hoy, entonces tenemos que ir mentalizados de conseguir esos tres puntos que nos permitan sumar de tres en tres y mirar al siguiente, es lo que tenemos que hacer.
0: Enhorabuena, capitán.
3: Gracias.
1: Pues les paro desde nuestro capitán José Luis Gallá, que con ella anima a continuar lluitant, porque no ya treca a mí. Encara no acaba la lliga, encara queda molta lliga, no punxen en xoc. Primer, este dijous, Rayo Vallecano, després el cap de setmana en el Real Stadium contra la Real Societat, i per últim, rebrem en Mestalla, tanquem esta difícil temporada contra el Barça.
4: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falte en la cita todos los partidos en VCF Radio.
5: Han escuchado una reemisión del partido del Valencia. VCF Media Radio, la veu del Valencia Club de Fútbol. Conecta't al sentiment. Van a escuchar una reemisión del informativo.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Avui en el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. M'ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients de VCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es podrà explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11. L'11 és evident, perquè estem parlant de futbol i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
3: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.
0: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo.
4: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color, y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
5: ¡Ay, perdón!
4: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno, como los del doblete de 2004. Nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71 y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis, pasando por la delantera eléctrica,

0: El millor de VCF Media.
1: VCF Radio, el cor de la afició.
2: Fames de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
3: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
4: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de Valencia en Mestalla, la radio oficial del club.

0: el millor de VCF Media.
1: Hola, soy Pauleta y os invito a escuchar todos nuestros partidos en VCF Media Radio.
2: Bona vesprada, els parlen Mestalla. La meua gespa, l'enxafat, llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior, llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot, història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
3: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
0: VCF Radio. Amunt València.

0: Hola, soy Diego López. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
1: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot...

0: Ricardo, tenéis que refernos y
1: que no
0: avance.
1: Se puede fallar un penalti no. estando como estamos. Me cago en la mar. Es que no, pues de verdad me estoy reprimiendo demasiado, de verdad. Joder, en la situación en la que estamos hay que tener más tranquilidad, más pausa.
0: Pero bueno, que el penalti tampoco nos afecte psicológicamente. Que cara queda molt de partit i tenim que reaccionar. Evidentment era un penal molt important, però tenim que continuar competint sense fer-li la cara al partit.
1: Però si ja me parece raro que te piten penalti.
0: Encima, ojo al balón, dins l'àrea, la pilota l'ha traguido Rodríguez, corre, ahí se vol emportar la pilota Luis Rioja, no se la pot emportar, i el balón ara de Gorosabel arrere. El que estigui en Ricardo és que sí que era un penalti important, l'hem fallat, però tenim que refer-nos i que no ens afecte mentalment ni psicològicament,
1: claro,
0: que encara queda molt de partit.
1: Està claro. Però bueno, de moment ja estàs demostrant que tu, a veure, de alguna manera... Estás en condiciones o quieres ganar el partido.
0: El equipo está B, está serio, está competente.
1: Sí,
0: bueno, pues sí, he fallado un penal, era importante, pero tenéis que continuar.
1: No, está claro, es que no se puede hacer otra cosa.
0: Las lamentaciones no valen de res.
1: Es que no se puede hacer otra cosa,
0: Y sobre todo que no afecte mentalmente, psicológicamente.
2: Ahora mateix el temps en la classificació en general li va en contra al València Club de Futbol, així que no pots deixar que t'afecte. És de veres que és un penalti.
1: Le pega mal i lo tira por el medio de la porteria i lo mete.
2: Però és de veres que és un penalti que al final, pues, en casa del rival, al rival, per ahí és un plus. Sí que és de veres, però ara l'equip que té que continuar com estava estar, que l'Atlètic Club en casa, jugant-se Europa, en tota la gent que ha anat, no t'està generant un gran perill, Robi?
0: Pues això és el que n'hi ha que fer,
1: ya,
0: continuar competint sense perdre la cara al partit.
1: I ja me parece estranyo que no haya ni ninguna duda, que no haya dudado el árbitro para nada en el penal, porque siempre hay dudas, consultas, excusas para no pitar penaltis tan claros. Lo que me extraña es que no le haya sacado tarjeta amarilla.
0: Bueno, pues continuem. Superada la mitja hora, minut 31 de la primera part. Empat al el marcador entre l'Atleti Bilbao i el València, després d'haver fallat ixe penalt Hugo Duro. Però n'hi ha que continuar competint sense perdre aquest partit, que això és molt llarg. I encara queda molt. Aguantar a Guido Rodríguez en la disputa en Rego, dia que el servici de banda era nostre. Pero pita falta, y es falta la que le hace Rego a Guido Rodríguez.
2: Sí, sí, falta clara.
0: Y el balón ya en movimiento en favor del Valencia. Traguen la pilota desde arriba, Schomert, el suís. En curté para Guido. Balón para Gallá. Gallá que va a chugar en Yar. Buscar Hugo Duro. Bueno, la combinación, Luis Rioja. Se lian ante el control a Luis Rioja. No ha pogut. Y ahora es la Leti Bilbao que voltó y se baló. Ara, ixa pilota per a Sánchez. Sánchez buscant el passe per a Nico Williams. Per banda esquerra, està fent-nos mal Nico Williams per ixa banda esquerra. Ahí està Williams, busca la centrada i el baló es porta, es treta de porta, perquè ha tocat finalment Nico Williams, l'extrem de l'Atleti de Bilbao. Este minut ja 32.
2: A veure, Robi, ràpid, no és que t'estiga fent mal, perquè no tingut, Nico Williams no ha tingut cap ocasió clara. Lo que passa que un sort com Nico Williams sempre ho van a buscar, sempre el van a trobar, encara que siguen dos balons de cada 10, i el que hi ha que intentar, perquè a plegar, de fet, ahir veiem en la pantalla, per la gent que estiga veient el partit d'Azón, un atac per banda dreta, dos atacs per el carril central i cinc atacs buscant a Nico Williams. Ho estan buscant? Sí, ho estan trobant en els peus també, però no acaba de generar perill real per al València Club de Futbol.
0: Bueno, pues jugant el València, empatant este partit, 33, juga Schomer, llarga, buscant a Hugo Duro, no ha pogut arribar Hugo Duro, trau la pilota de central de l'Atleti Bilbao, ara Juri buscant a Rego i Juri, arrere la pilota per Emery, la porta el central, que s'ajuda en Unai Simón, buscant ixe passe arrere per al porter de l'Atleti Bilbao, que colpeja llarg en cama esquerra, pues de porteria a porteria, perquè el baló va directament als peus de Stole Dimitrievski, que trau ja ixa pilota en curtet per a que traga el baló el València des de la seua defensa. Tàrrega, el d'Aldaya amb el baló. Tàrrega i Schomert en la pilota. Schomert que vol buscar ahir el desdoblament per banda de Gallà. Gallà Joan de primeres, no li hiciste el passe Gallà, volia combinar en Luis Rioja, però no li hiciste. I el baló acaba perdent-se per línia de fons. Va a ser treta de porta.

0: per l'Atleti de Bilbao en este minut 34 d'esta primera part. Dice, després dice penal que hem fallat, però que bueno, que no té que afectar-nos, sobretot mentalment, psicològicament, que és molt important, perquè després d'un pal aixina, pues, sempre ho acuses. I això és el que no ens pot passar en este tram final de la primera part. Nico Williams a terra. Ojo que Nico Williams està lesionat. Nico Williams està lesionat a terra. Se prepara el seu germà en la banda. Iñaki Williams. El xoc parat en Sant Mamés. Nico Williams lesionat.
1: Recordeu que està tota, bueno, tota no, però quasi tota la temporada en Pubalche, una lesió molt fotuda que un dia està i altre dia no. Parecía que ahora comenzaba Nico Williams a encadenar un poco de regularidad de cara a este Mundial próximo en estiu, pero pues eso fa botarles alarmes. Pero a Nico Williams, igual es que ha sentido lo mínimo y no va a forzar, pero sí que es de ver es que es un contratemps prou important per a l'Atlètic Club de Bilbao, que en la banqueta per a sustituir a Nico Williams té o a seu germà a Iñaki o a Alex Berenguer, o inclús també Nico Serrano. Per cert, Robi.
0: Sí,
1: és una mala notícia que hagi fallat Hugo Duro, més allà del penalti, que no, no hi ha que deixar que ens afecti lo psicològic i lo emocional. Sempre, recordem, els últims 14 gols de Hugo Duro a l'equip li han donat 33 punts. És a dir que sempre que marca Hugo Duro, el València acaba puntuant. Però bueno, a veure si el pot fer en atracció.
0: Y Hugo Duro, que va a marcar también la primera vuelta en la victoria de van l'Atleti Bilbao. Bueno, se retira Nico Williams, entra el seu germà Iñaki Williams, lesionat el xicotetes Williams. Y entra pues el seu germà, dorsal número 9, Iñaki Williams, en este minut 36 ya de la primera part. Es el canvi obligat que fa l'Atleti Bilbao. Baló Janjar, pilota en moviment. La pilota buscant terreny de xoc del València. Al tall anava ahí Renzo Sarabia. Ahí la deixava passar Lluís Rioja perquè arriba el Javi Guerra. No ha pogut. I el baló acaba perdent-se per línia lateral de banda.
1: Ens falta, favorable. Si que és de veres que així no com estem molt bé en defensa, inclús en el mig del camp guanyant aquests duels defensius, pues fa falta en tres quarts en atac, encadenar balons per a intentar pues,
2: afianzarse un poquito más Javi, apoyar un poquito más a Guido y a Pepelu, aparecer más, tener más la posesión del balón, obligarles a ellos a que trabajen más defensivamente, que sufran también un poco. O sea, pues hacer lo que te hacen los equipos contrarios cuando vienen a Mestalla, mantener la posesión del balón, hacer los partidos y llevarlos al terreno que a ti te interesa. Y bueno, hasta ahora, pues bueno, tenemos que defender muy cerca de nuestra portería, pero hasta ahora la verdad es que el equipo lo está haciendo bien.
0: El equipo esta vez está serio, está competint. La llástima se utilice penalt, que ha fallado Hugo Duro, pero no hay que continuar. En cara queda molt. Malo de Schomert, también el 37 de esta primera parte. Ahora pasat Iñaki Williams a jugar en la part dreta i Robert Navarro a l'esquerra. Han intercanviat les bandes.
1: A més, Navarro, en les tomes de tele, un Nico Williams que es mostra prou preocupat. Imagina que ja estarà pensat en el Mundial, però, bueno, siguent egoistes, pese a que sigui una desgràcia al València, no li ve mal que un jugador de Nico Williams, que és la principal amenaça de l'Atlètic Club, pues, isca del camp, encara que entra Iñaki Williams, que, com recordem...
0: Sí, perquè Nico Williams estava portant-nos... Està portant-nos i fent molt de perill en eixa banda esquerra. No s'alegrem ni molt menys de ninguna lesió de cap jugador rival, però sí, ens ha vingut bé. Bueno, pues, baló que va ser per a València. Arrere per al seu porter, per a Stole Dimitrievski. L'eixa Tera i Schomert. Ara és Dimitrievski que va ficar la pilota en moviment i cinc completament de la seva àrea. Va vol jugar en llarg, buscar a Diego López. A veure el control Diego López. La disputa eixa pilota... Ahí en Yuri, el baló se'n va fora i es banda per a l'Atleti de Bilbao. En la disputa eixa pilota entre Diego López i Yuri. El baló per a l'equip basc. Que havia pitat falta, Havia pitat falta. en esa disputa entre Diego López y Yuri, y va a ser Unai Simón el que golpeche la pelota. Va a Traoré ya, que el porter del Atleti de Bilbao entre ya en el tram final de esta primera parte. Minuto 39, Traoré, Unai Simón, pilota Munt, balón ahí, capa la frontal del área valencianista. La disputa está Schomert, San porta pilota Sánchez, Sánchez buscanta Iñaki Williams per banda dreta. Trata ahí de anarsen de Guido Rodríguez. Continúa Iñaki Williams. Guido que fica la cama y a córner. El balón que va a ser córner. Pero el Atleti de Bilbao. El córner desde el cantó a izquierda de la portería. Stole Dimitrievski.
1: Molto importante.
0: Va a votar Robert Navarro.
1: Estenín que mantindre molt férreos en balón para atender defensa.
0: Así que estén ya. Entrante en el momento decisivo del final de la primera parte. Ojo, y se vuelve a penchar de Islaria. A Borica pilota. El rechazo una otra volta para Leti Bilbao, una otra volta está ahí Robert Navarro que se embola a Nar, va Hugo Duro en la chuda defensiva, Robert Navarro que arriba a centrar, ahí la pilota que la trao pero no le ha pegado BPP, Lu, le ha pegado Mosegada y el balón en cara, ahí que busca el área del Valencia, cuanta para Udi Dimitrievski, va a jugar en Yark, abore esa pilota para Diego López y Yuri, Diego López, abore Diego López y arriba Unai Simón, arriba Unai Simón. Abans que el Guajín, que no ha donado per perduda a esa pilota. Fins el final. Pues estén bien el 40. En el tram final de esta primera parte. Continúa el empate a ser el marcador. Jugan el Atleti de Bilbao. La pilota. Ahí buscando y se pase. A banda izquierda. Ahora y se va López a que jugue. Ahí Sancet, ojo que recuperen la pilota. La han recuperado por Luis Rioja. Luis Rioja busca en Tau, duro. Busca el lanzamiento. Unai Simón.
2: Vaya.
0: A córner. No ha bloqueado Unai Simón.
2: Vaya.
0: El lanzamiento hubo duro. Se le ha escapado de les mans. El balón a Unai Simón. Y va a ser córner. Pero al Valencia en esa jugada que había recuperado el balón. Luis Rioja ha buscado a Hugo Duro. La perdió ahí de la pilota de Leti Bilbao. Estaba muy atento Luis Rioja. Que ha buscado el pase final, pero Hugo Duro.
2: Se le ha escorado demasiado el balón también para la izquierda, pero bueno.
0: Venga, esto este es... córner, una trayugada, balón para. Ahora sí la profitem. Allá va Javi Guerra, desde el cantodre de la portería, el Leti Bilbao, Traoré y ese córner. Valde Chilete, el córner, la pelota primera pala, el balón, Dislaria, y no trova ningún rematador. Arriba Gallá, Javi Guerra, San Borde y esa pilota, Javi Guerra, Gallá, el balón ahí no ha podido arribar. Continúa la disputa, Javi Guerra y esa pilota, pues es córner. Es córner que torna a provocar el Valencia. El córner que ha tornado a provocar ahí Javi Guerra. El córner verá el Valencia de nuevo desde
2: bien,
0: la mateixa posición.
2: Bien, Javi, bien, así.
1: Me encanta volver a Javi Guerra cuando se fija claro, el vuelo claro, de Treballa saco.
2: Sufriendo.
0: Allá va Javi Guerra. Allá va el córner. Ahora trae la pilota a la frontal para Luis Rioja. Le pega Luis Rioja. El rechazo una otra vuelta. Pero el Valencia, ojo la contra. Ojo la contra para el Leti Bilbao. Se la importa Robert Navarro. Pero ni hay que pararlo. Robert Navarro se importa y se való. Fica el pase. Pero atente, molve Guido. Atente. Molve estaba ahí Renzo Sarabia. No era Guido, sino Renzo Sarabia que se había quedado en la cobertura defensiva. Atente Renzo Sarabia para desfer la jugada del contracolpe.
2: ¿Cómo se nota?
0: Atleti Bilbao.
2: ¿Cómo se nota el defensa que es defensa?
1: A mí lo que me agrada de Renzo es que es un jugador que guaña es duels defensivos y a banda se queda en la pilota. Yo creo que bueno, de fet, Corberán Udella en eso, roda de prensa.
2: Es oficio, Vicente.
1: Que ya sí, total, al
2: es
1: final
2: oficio.
1: El Sargentins es un penquecu de peu. Corberán Udella en roda de prensa, que ya que presionar, furtar y donar continuidad. Una vegada furtes el balón y Renzo Sarabia sat vamos, a prueba de eso.
0: Bueno, pues estem en el tram final de esta primera part, minut 43, 0-0 marcador, Quantar ataca l'Atleti Bilbao en terreny de xoc del València. La pilota, ahí era ese balón que volia ficar Yuri a l'esquerra, però Robert Navarro busca la centrada, talla Renzo Sarabia, recupera una altra volta el balón Robert Navarro, la col·loca una altra volta ahí per a Yuri. El lateral esquerra de Leti Bilbao, la dicho una trolta para Robert Navarro, ahora buscaba el pase para Rego, a Errat, venga, y se balonia que trae lo de ahí, Schomer que la yuña, pero ahí no ni a ningú, y el balón es de nuevo para el Atleti de Bilbao, para que juegue ya, Geray, sobre Gorosabel, buscando a Iñaki Williams, el chermán mayor de Williams después de la lesión de Nico, Ara combina una trolta en Iñaki Williams. Gallà que fica la cama. El balón que l'ha tocat en Iñaki Williams. I és banda per a València. Iñaki Williams diu que no, que l'havia tocat Gallà, però l'assistent de banda de Ortiz Arias diu que és pilota per al València en servici de banda.
1: I fixa, Robi, que quantes parades recordes de... Bueno, tenint en compte que és el Mamés, que l'Atlètic Club se juga a Europa i tot el context, quantes parades recordes de Dimitrescu?
0: No, per això dic jo, que jo crec que el València està fent un partit molt, molt seriós sense Mamés. A veure ara que la pilota la recupera Renzo Sarabia, busca Pepelu, Pepelu per banda, Pepelu, ahí té que recular, ficar ixe balón arrere per a Guido Rodríguez i Guido més arrere buscant a César Tàrrega, ara per a Pepelu, Pepelu que s'emporta ixe baló. A mi la primera part de l'equip m'ha agradat, és una primera part sèria, l'equip ben plantat sobre el terreny de xoc, la llàstima ha sigut pues, ixe penal, però crec que el València està fent un bon partit, ha fet una bona primera part així davant l'Atleti Bilbao. Pues n'hi ha que continuar,
2: la verdad que sí.
0: N'hi ha que continuar per este camí, se complix el minut 45, anem a veure perquè va a fechir dos minuts, va a fechir dos minuts l'àrbitre, és el que li queda a esta primera part, quan ara combina Diego López en Hugo Duro, de nou Diego López, el rechaza ahí, afavorix el València i la vol recuperar Xomerti Tàrrega, els dos centrals que volen treure ixa pilota, ahí està Xomert amb el baló, Xomert que busca el passe arrere,
2: ay, Diego,
0: per al seu porter, per a Stole Dimitrievski.
2: Que balones fallamos, de verdad, busca el compañero que esté más cercano y ya está, no quieras hacer...
1: I sabent com està l'equip, tinc ganes de veure com els de la banqueta s'activen, i aporten a la xespa, encara es pronto evident, però jo crec que avui tinc una pedrada
2: jugar,
1: que Ramachani i Umar Sadik van a citar el partit.
2: Umar Sadik no lo sé, però Ramachani va salir seguro.
1: Com a mínim a citar.
0: Bueno, jo... pues un minut queda, un minut li queda esta primera part per a que acabe este primer temps. El baló de Xomert, el suís, buscant ahí a Pepelu. Pepelu, la pilota una altra volta arrere, buscar-te era Xomert, Guido Rodríguez i Xomert tocant ahí el baló, passen els segons, estem ja en ixe minut final dels dos que ha fechit l'àrbitre a este final de la primera part. Pepelu té que xorar arrere, ara buscar a Xomert, Xomert a Tàrrega, el lloc ahí de central, Tàrrega que va xorar en llarg, la pilota buscant ahí a Renzo Sarabia, no pot arribar el lateral gentí, ixe baló dividit arriba bé Guido Rodríguez, vinga que esta pot ser l'última. A veure Hugo Duro en la pilota, Hugo Duro i Diego López tocant-la ahí Guido, Guido, el baló de Pepelu, Pepelu, anem a veure que entra per banda José Luis Gallà, ja va la pilota per a Gallà, entra Gallà, Gallà que s'entra molt forçat Gallà, arriba Diego López que trata d'arribar Diego López, ahí busca la centrada Diego López, el baló amunt, la trau Gorosabel, la pilota ara ahí per a l'Atleti Bilbao, el temps ja està complit, és dos minuts i ahí està el final. Ahí està el final del partit. Empat a zero el marcador després d'haver-se disputat estos primers 47 minuts entre l'Atleti de Bilbao i el València. Un València que ja diem ha fet una bona primera part disputada, competint-li. Jo crec que està serio l'equip, la llàstima ha sigut ixe penalt que ha errat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'altra cosa, d'una victòria, perquè dic, l'equip s'ha mantès serio, ordenat defensivament. Queda encara la segona part, 45 minuts per davant. N'hi ha que seguir.
1: N'hi ha que seguir, però també te dic una cosa, si haguera marcat el penalti Hugo Duro, òbviament seria molt millor, però no tinc clar si haguem continuat en este plan de partit que m'està funcionant. Igual t'hagués tancat un poquet darrere i l'Atlètic te podria haver creat més perill, però sí que és de veres que aniries en un gol més en el marcador. Aixina, que res a dir, no sé les valoracions de Ricardo Arias.
2: Yo pienso igual que vosotros, porque es lo que hemos visto todos, ¿no? Pero para mí lo más importante es que el equipo no ha pasado apuros, que eso ya es en Bilbao, eso ya es algo muy importante conseguido, pero que después... Incluso las ocasiones de más peligro las ha ocasionado, las hemos generado nosotros. Por lo tanto, eso dice que siendo mejor que ellos, incluso teniendo la posibilidad de haberte puesto por delante, no la hemos sabido aprovechar. Ojalá no tengamos que lamentarlo, pero que a mí me está gustando el equipo y cómo ha encarado el partido, cómo lo está jugando. Según ha ido avanzando los minutos, se ha encontrado mucho más a gusto en el terreno de juego. Porque jugar contra el Atleti no es fácil, ¿eh? Y bueno, pues ahora yo creo que ahora Lo más importante va a ser otra vez con el 0-0 aguantar las embestidas de los primeros 20 minutos del Athletic y después ver cómo responde el equipo a la hora de atacar y de mantener la posesión en el medio campo y sobre todo el seguir defendiendo como hemos defendido en la primera parte. Eso es primordial.
1: Pues Robi, desde el estudio central de Paterna, esos son los claus que te donem a tú.
3: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.
4: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. Conéctate al sentimiento. Conecta't a VCF Media Radio. Conecta't al 92.6 FM.
0: Tornem a l'estadi de Sant Mamés per a contar-vos esta segona part entre l'Atleti de Bilbao i el València. Empat a 0 al marcador en els primers 45 minuts, que ja ho hem comentat, en una bona primera part del València. Un València serio, competint-li a l'Atleti de Bilbao. La llàstima ha sigut el penalt que ha errat, que ha fallat Hugo Duro, perquè si no estaríem parlant d'una altra cosa. Però bona imatge, bona actitud de l'equip. N'hi ha que seguir igual en esta segona part, que va a començar sense canvis en el València. En l'Atleti Bilbao, ja ho hem comentat, en la primera part el canvi obligat per lesió de Nico Williams, ha entrat Iñaki Williams. Tot està preparant Vicent Burguete, Ricardo Arias, per a començar esta segona part en Sant Mamés.
1: Josep Rovira, te vaig a donar una bona estadística, i és que el València, en datos de SofaScore, que és la plataforma més fiable per a les dades, promitja, hi ha una característica, una estadística que és goles esperados, que és la que te calcula les opcions de gol, els gols que tindrien que durar els equips si fora matemàtic el futbol. Entonces, el Athletic Club que promitja un 0,38 i el València 0,97.
0: Bueno, pues a veure si se complís això, però ja diem, la primera part del València crec que ha sigut bona. La llàstima, ja ho hem dit, és el gol que ha fallat de penal tuvo duro, està bé anticipat al travesser, però la imatge de l'equip és bona i n'hi ha que seguir en esta segona part. Ricardo Arias igual, ¿eh? Ni ha que mantindre la fe y la esperanza en els 45 minuts que tenim per davant.
2: Sí, pero cometeríamos un error si nos conformamos con el 0-0. El 0-0 tienes que pensar en el minuto 90 y en el descuento. Aferrarse a él en el caso de que llegáramos a ese minuto y fuera el resultado igual. Todo lo que no sea luchar por ganar el partido creo que sería un error. Yo prefiero perder un partido yendo a las claras a ganarlo que no buscar el 0-0 y perderlo.
0: Ojo que no hay una falta Hugo Duro, ¿eh? Ni una falta Hugo Duro, según Geray, el que ha chocado ahí el central del Athletic Bilbao, Hugo Duro, que se hace mal.
2: Tarjeta,
0: y la falta,
2: ¿no?
0: Es clara. No atrete. La falta es clara, sí. De Geray, el central del Athletic Bilbao sobre Hugo Duro.
1: Se tocaba la gola, se tocaba la gola, igual algún golpe en la...
0: Ah, pues, ateme. No va a pitar falta, No va a pitar falta. Joder, yo pensaba
1: pues,
0: que
1: pues
0: sí,
1: es muy clara, ¿eh? Es
0: pues no va a pitar falta.
2: Se desentiende
0: pues el balón para Leti Lo. A mí también va a ver. Sí, pero sí. Y lo que está en Dienli Pepelu.
2: Se desentiende.
0: Y Hugo Duro al árbitro, pues.
2: Se desentiende pues, por completo. Se desentiende por completo del balón y con las dos manos le empuja, le comete falta. No le deja ni participar en la jugada.
0: Pues, no, ni a
2: ¿para qué está el auxiliar? Me pregunto yo, ¿para qué está el auxiliar? Que lo habrá visto mejor.
0: Bueno, pues. Primers dos minuts de xoc d'esta segona part de Ciència Mamés, 0-0 el marcador, és Mateixos en el València, encara que ha hagut un canvi tàctic, ha col·locat a Luis Rioja per banda esquerra, Luis Estara per banda esquerra i Diego per la dreta. Antara ha perdut la pilota, Guido Rodríguez, la recupera Leti Bilbao, se la emporta Iñaki Williams, la pilota Iñaki Williams busca la centrada, el valor per a Sancet, per darrere, venia Pepelu, li ha llevat la pilota, molt bé. Pepelu,
2: se mueve el
0: balón que acaba en el Speus de Dimitrievski.
2: Se mueve el banquillo, Robi.
0: De momento no. De momento no. Pero di que el cambio táctico es ha colocado el míster a Luis en la banda izquierda y Diego López por la derecha. El de Mesto igual. Fe en la micha punta Javi Guerra, perdaban de Pepelu y Guido.
1: El Valencia, bueno, pues Robi, que ahora matéis. Ara mateix està, bueno, té en estadístiques més duelos guanyats que l'Atlètic Club i a banda també menys pèrdues. És a dir que el, no és solament una sensació que s'estiga prenent amb nosaltres, que l'equip està fent un partit seriós, és que realment també sí. En les xifres en la mà el València pues, té més gols esperats, més duelos guanyats i menys pèrdues.
0: Quanta imatge i sensacions, ja dic, jo crec que és bona la que ha oferit l'equip en la primera part, en eixa serietat, competint-li a l'Atleti de Bilbao. I, bueno, pues la llàstima, lo que hem dit, és el penal que ha errat Hugo Duro. Però, bueno, n'hi ha que seguir igual en esta segona part. Buscar eixe gol que ens puga donar la victòria en este partit. Quan trau el gol, el fica ja en moviment Dimitrievski buscant el César Targa. Se l'emporta el d'Aldaya. César Targa rere per a Guido. Guido en la pilota va a canviar el xoc completament, buscava el passe a Gallab, no l'ha eixit i la pilota la recupera Leti Bilbao, se l'emporta Iñaki Williams. Iñaki Williams ara perseguit per Luis Rioja, també ajudant defensivament Gallab per darrere, molt bé Gallab, molt bé Gallab, atent, li ha llevat la pilota Iñaki Williams.
2: No està precís hoy Guido,
0: el valor,
2: eh?
0: Ja.
2: El partido que menos preciso, el partido que menos preciso lo veo a Guido, eh?
0: La pilota, ahí buscaba Hugo Duro, no ha podido arribar Hugo Duro. Y ahora Unai Simón, que colpecha en Yar, cambian la pilota territorio valencianista. Xomert en el bot y tarjeta groga para Xomert.
2: Vaya.
0: Tarjeta groga para Xomert en el bot. Ollán Sancet. La tarjeta groga para el central suís del Valencia.
2: También es barata, ¿eh?
1: Pues Ricardo, te voy a decir una cosa. A mí también me pasaba que, bueno, Ricardo Díaz acaba de decir que a Guido Rodríguez no le estaba eché en precis. Pues, Perara, DNU de 20 pases, 6 de 7 en camp rival, 14 de 14 en camp propi. Es decir, que no entenc, pero.
2: No, o sea, a la hora de participar, sí, está haciendo una actuación de la suya. Yo te digo, a la hora de ser preciso en la entrega.
0: Bueno, pues la falta ara que va a votar la Leti Bilbao, després d'aquesta tarjeta que li ha costat a Xomert, baló penjat dins d'àrea el València, el baló l'havia tocat Renzo Sarabia i és córner, pues va ser córner per a Leti de Bilbao. Ese baló que penjat a Islària, la pentinà de cap Renzo Sarabia i la pilota que va a ser córner per a Leti Bilbao des del cantó de la porteria Dimitrievski, de nou jugada, baló parat, de nou perill. De nou a intensitat i contundència defensiva. Tàrrega de cap, rebutjant aquesta pilota, la volia recuperar Rego. Alejandro Rego, ahí la disputa en companyia de Diego López. Continua Rego, retalla Rego. Rego continua jugant, busca la centrada i ha ficat ahí el peu Diego López, però de nou desviar a córner, ara des de l'altre cantó. El córner per a Leti de Bilbao. Des de la part esquerra de la portería
2: aquí,
0: del Valencia.
2: Aquí, como siempre digo, es fundamental ahora Dimitrievski. Exacto, en estos balones altos.
0: Les marques, que no ni es que entes a chustos defensivos, el choque aéreo es perilloso, ojo y se baló. La pilota que la va al traure el Valencia, arriba Iñaki Williams, el llançament, Selimbald a Robert Navarro, ha buscat el llançament directe, ni se rechaza ahí de Iñaki Williams, se n'ha anat molt desviat fora
2: de
0: la portería del Valencia.
1: Pero fíjate, sí que el Valencia, per ficar un aspecte a corregir, sí que ha de aconseguir que les segones jugades en els corners siguin seues, perquè per ara totes estan acabant en ocasions de l'Atlètic Club.
2: Yo creo que va a aguantar el míster al minuto 60 y va a sacar a Ramazzani y posiblemente a alguien del medio campo para darle frescura y seguir con esta línea de trabajo. Que puede ser Ugrinić, por ejemplo.
1: Bueno, incluso bueno, puede cambiar el sistema y, bueno, o ficar a Ramazzani per Javi Guerra per dins y
0: Ugo
1: per Omar Sadik. Ya veremos.
0: Está calfante en la banda, no més Ugrinić, ¿eh? Es Ugrinić el que veig calfant la banda, no sé si tindrà algun problema Pepe Luguido, però és Ugrinić el que està calfant l'únic jugador en la banda. Si no sé, ara sí, poc a poc anem incorporant-se, però almenys només Ugrinić calfant en la banda. Quan hi ha servici de banda, favorable l'Eti Bilbao, ojo, se l'emporta Robert Navarro, vol entrar Robert Navarro, dislària, entra Robert Navarro, continua el jugador de l'Eti Bilbao, la pilota arrere, buscant a Yuri des de la part esquerra, Yuri que la torna a col·locar per a Robert Navarro, ahí estava Pepe Lu, estava Pepe Lu al tall, en la disputa d'aquesta pilota que l'acaba perdent, però estava molt bé ara també en l'aixuda, sí senyor, Renzo Sarabia en aquesta aixuda defensiva en Pepe Lu, aixudant estava ahí, Renzo Sarabia en la disputa en Pepe Lu, que s'ha fet mal.
2: Es que donde...
1: Una cosa que m'agrada de Navarro, eh?
2: Vuelvo a reiterarme, cuando ves a un defensor que tiene el oficio que tiene Sarabia, qué tranquilidad te da.
1: I a banda, sap no deixar-li temps al rival per a pensar.
2: No, aparte es que tampoco se complica la vida. Él, su trabajo...
1: ABC.
2: Y punto. Y nada más.
1: No calmes, tampoco.
0: Bueno, pues poc a poc van reincorporar-se els jugadors al Cafament. Ara és Unai Núñez també. Jo crec que aniran a incorporar-se algun més. Quan trau de banda Renzo Sarabia, buscant a Diego López, no arriba. El valor que se'n va fora, la torna a traure ahí. Era Jaureguizar... de cap, i el baló de nou per al València, Renzo Sarabia, ojo que hem entregat mal la pilota, el baló, i se baló en las frontal, estava ahí al tall de Gallà, li havia quedat a Guruzeta, ses perdues ahí són perilloses, ses perdues com les hem degutat, es perilloses, continua el perill, la portera de València, el baló penjat, ara cap a aquesta banda esquerra que entra Robert Navarro, torna a penjar la pilota, Tarra que la trau de cap, ese baló allunyat, allà va Hugo Duro que no arriba a la pilota, ara és Pepe Lu, la pilota per a Sancet, ojo el llançament, toca en Xomert, a veure, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la i ara n'hi ha que allunyar-la a Javi Guerra, li han fet falta a Javi Guerra, al jugador de Xilet i tarjeta venga. Groga per al jugador de l'Atlètic Bilbao.
2: Bueno.
0: Per la falta a Javi Guerra, n'hi havia que expulsar-se damunt ara aquest domini i allunyar quan abans aquesta pilota de l'àrea valencianista. Pues la falta que li ha fet Alejandro Rego, que li ha costat la tarjeta groga al mig centre de l'Atlètic Bilbao. I el baló ja en moviment en este minut 55-10 de la segona part. Baló llarg, buscava ahí el passe, ahí per a Diego López, no arriba el Guajín, ara fica la cama Pepe Lu per enviar ixe baló fora, per a que siga servici de banda. Y así en la banda, pues més jugadors incorporats ja al calfament. Está Jesús Vázquez, a Sadik, está Almeida, está Unai Núñez, está Ugrinić. Fent ja l'activació i s'escalfament en la banda per aquí quan tu considera el míster fer els primers canvis. Baló arrere. L'Atlètic Bilbao juga Gerai per al seu porter, per Unai Simón. Va la pressió, Hugo Duro. Trau Unai Simón en llarg. La pilota buscant a Guido Rodríguez, la toca de cap Guido, a veure aquesta pilota que vol emportar-se l'argentí, Guido Rodríguez, la toca Diego López, Guido i Diego López, se'n va per banda Diego, a veure, necessita ahí ajuda Diego, necessita ajuda, busca i se passa arrere bé per a Guido Rodríguez, Guido Rodríguez encara ahí més arrere buscant a Renzo Sarabia, ara s'emporta la pilota a César Targa, César amb el baló, tocant-la ahí per a Pepe Lu, desdoblava i se n'anava ahí per banda, José Luis Gallà, ara busca el passe, Xomer per a Gallà i Gallà una altra volta darrere per a que torni a jugar el València des de darrere Guido Rodríguez, el argentí en Renzo Sarabia tocant-la i Guido superant línies, el baló per a Javi Guerra, a veure Javi Guerra, busca el passe per a Luis Rioja, a veure Luis Rioja i la lleva Grosabel, i la lleva Grosabel de cap quan se preparava per al remat Luis Rioja, la centrada era bona, la que li havia col·locat ahí per a Luis Rioja, però Grosabel atenta ha enviat el baló a servici de banda.
2: Qué pena.
1: era molt bona, eh? Era molt bona la ocasió per al València, que igual el que buscava, i crec que ha encertat, perquè estem veient més els dos, Robi.
0: A veure ara la centrada de Pepelu a les mans del porter Unai Simón, que busca el passe ràpid per a Robert Navarro. Va Renzo Sarabia, ve Renzo ahí, sí senyor, al tall, el argentí. Molt bé Renzo Sarabia, ha anat al tall, imposar-se ahí a Robert Navarro. I el servicio de banda que va a ser favorable al València.
1: De categoria altra vegada, i esta vegada Camparrere, que igual és el que més costa, Renzo Sarabia, el que deia, últim apunt, és que crec que Corberán, li està deixant bé, el de canviar a Diego López per Rioja, perquè Diego López en la primera part no ha tingut quasi participació, i en esta, tant en defensa com en atac, per lo menos un poc més, l'estem veient.
0: Bueno, pues ahí traient en Curtia Dimitrievski, per a que traga la pilota arrere el València. Ara està rega Dimitrievski, que va colpejar en cama dreta llarga, buscant ahí a Renzo Sarabia també. Ahí Hugo Duro no arriba, el que sí que ho fa és Guido Rodríguez, que deixa que el Baloisca se'n vaja fora per banda, i traga ja el València la pilota arrere per a centrals, ajudant-se ara en Pepelu Tàrrega. Pepelu, un bon treball, sí senyor, ese pivo defensiu que avui ha col·locat el míster Guido, i Pepelu.
2: Solo deseo que se acierten los cambios y que den resultado. Porque es tan difícil.
0: Bueno, ahora ese balón llarg, pero Hugo Duro que no pot arribar davanter madrileny del València. I el balón directament a les mans del porter Unai Simón.
1: Sí, perquè jo no vull ser gafe, ni molt menys, però no me dono la sensació de que estem prop del 1-0 de l'Atlètic Club.
2: No, el partido está ahora en un impasse que ni uno ni otro. Yo creo que ahora se tiene más temor porque te marquen, sí, que en ir alocadamente a marcar.
0: Tarjeta Pepelu. Tarjeta groga Pepelu. Agarrata ahí al jugador del Leti Bilbao.
2: Pues puede ser.
0: Y tarjeta groga para Pepelu. Recordem, va percebut de sanció. Está Guido Rodríguez y Largi Ramazzani, ¿eh? Son las que estarían a percebuts.
2: Pues mira, en esta jugada precisamente yo creo que Pepelu va a ser pasto de las tarjetas. Si había alguna duda en la banda, yo creo que no que se haya ganado el cambio, pero que
0: ojo,
2: sí que...
0: Ojo a Leti Bilbao, la pilota, pero Iñaki Williams, ojo Iñaki Williams, Dimitrievski! Aparegut Dimitrievski, aparegut el porter del València per a salvar a l'equip d'una jugada que era molt perillosa. S'havia quedat sol Iñaki Williams, se disposava a rematar i ha tapat molt bé Stole Dimitrievski, l'oportunitat més clara per a l'Atleti de Bilbao. Que ve Dimitrievski una altra volta, en salvador, en protagonista del València, per a tapar ese llançament Iñaki Williams.
2: Menos mal.
0: Ojo, ahora ese balón. La pilota y Dislaria. El balón muerto. Tenía que ayuñarlo. Finalmente. La tret Xomert. Finalmente la tret Xomert. Cuando Dimitrievski era, se está en terra en problemas. Dimitrievski. Anemor, esa pilota continúa en perill. De Leti Bilbao. Era falta. Era falta en ataque del jugador de Leti Bilbao. Aunque ahora que protesten. Y ahora Dimitrievski a terra. S'havia fet mal en eixa última jugada el porter del València, que ha estat decisiu, salvador una altra volta, eh? En eixa mama, Iñaki Williams. Seguido Rodríguez també està en problemes. Stole també. Havia xocat ahí, havia hagut una espenta clara de Iñaki Williams sobre Guido Rodríguez, i és la falta que ha pitat.
1: En lloc de Stole... Stole Dimitrievski, Stole Don Dimitrievski, eh? Perquè què parades està fent en aquestes jornades baix pals. El seu rendiment, des de que se va lesionar Aguirre Zabala, ha sigut, vamos, immediat o no, la següent, almenys, ja diem, baix els postes.
0: Atenent ara els servicis mèdics del València, el metge Can Will, doctor Aliaga, Stole Dimitrievski, que s'ha fet mal en aquesta última jugada, en aquest córner que havia votat l'Atleti de Bilbao. Però molt bé Stole Dimitrievski, sí senyor, i s'ha jugat a Iñaki Williams, i ha sigut després en el córner quan s'ha fet mal el porter de València, que estan atenent-lo ahí sobre el terreny de xoc de l'estadi Sant Mamés. El xoc parat, atenent-a Dimitrievski.
1: Pues el València, que este es pauses, un poquet de hidratació, entre cometes, poden ser claus per a que Corberán doni instruccions, sobretot si... clar, perquè això és important. Òbviament, en primera divisió, al igual que veu el míster el partit, pues no solo està ahí, està el segon entrenador, també els analistes a l'altura de les grades, així que si detecten alguna cosa que tenen que canviar durant el partit, pues aprofiten aquestes pauses per a comunicar-les, així que pot ser curiós. Ahí Dimitrievski, ahí ho veiem, és en les cervicals, Robi? És com...
0: Sí, estan ahí. Están protestantes jugadores de la TV Law porque digo en que Dimitrievski está perdent temps.
2: Haciendo cuentas.
0: Pero bueno, sí. Anem a veure.
2: Es que le hace falta a Yeray, ¿eh? En la jugada que sale a despejar.
0: Le desestabiliza. Puede estar un poco emocionado. No sé si está un poco el doctor.
2: Le desestabiliza a Yeray.
1: Sí, está mirando cosas Aliaga. De la vista, sí. Robi, està per baix sí, Sanford Dimitrievski.
0: Igual pot ser que estigui un poc emocionat del colp.
1: Però ja està bé.
0: Sí, un poc el protocol que marca ahí, mèdic. És el que li ha fet el doctor Aliaga, el metge de camp del València, però va poder continuar. Stole Dimitrievski en este minut ja, 63 que estem, 18 de la segona part. Ya va Dimitrievski a ficar la pilota en movimiento. Baló amunt, buscante a Diego López. Sabore Diego López a la pilota. Diego López la volía jugar sobre Hugo Duro. Hugo Duro en el baló, el rechaz que el vol traure a Leti de Bilbao. Esa pilota que la vol jugar ahí Robert Navarro. Se la emporta a Leti de Bilbao. Ojo, ese baló de Joan Sánchez. Diarga per Iñaki Williams. Pero ahí estaba el portero de Valencia. Pero a Fersa en la pilota porque no ha arribat... Iñaki Williams en l'Atleti de Bilbao, que està preparant un canvi ja, un altre canvi. Ernesto Valverde preparat per entrar al terreny de xoc. Àlex Berenguer, el dorsal número 7, per entrar al terreny de xoc en este minut 64 que se va a complir.
1: Possiblement, el millor argument ofensiu que té l'Atleti Club.
2: El jugador más temido en estos momentos. Pero bueno, ojalá lo metan banda izquierda porque se va a enfrentar con uno que lo va a tener difícil.
0: Balón que trao Dimitrievski buscando a Guido Rodríguez. El balón para Valencia desde darrere. Centrals que la bola entra ahora. Tàrrega y Xomert. Xomert a la pilota. Xomert y Tàrrega. Tàrrega en curté buscando ahí a Guido Rodríguez. Guido, el balón había eixit. Y es servicio de banda favorable al Atleti de Bilbao. Manté está el canvi. Ahí entra Les Berenguer. Y se va Ollán Sancet.
2: Bueno, tampoco,
0: Berenguer, tampoco pero Ollán Sancet es el canvi.
2: Tampoco está mal el cambio, Quitas a alguien que juega por el interior y metes a uno que descaradamente va a ir a jugar en banda.
0: Ahora que vol traure César Targa, se la emporta al central del València y superan líneas. César Targa se'n va sol, escapa amunt, però està molt sol, necessita ajuda. César Targa que cau, que perd la pilota i ara n'hi ha que tornar perquè contra colpeixen ells, recuperen el baló la de Tibilao des de la part dreta, el baló buscant a Iñaki Williams, ve Xomert imposant-se ahí, Iñaki Williams, ja traient la pilota a Gallà per al suís, Xomert amb el baló, continua Xomert a la disputa i sa pilota, cau Xomert, i han fet falta. Y hace falta al suís. Y el balón que va a ser para el Valencia. Se preparan el cambio, ¿eh? Se preparan los primeros cambios en el Valencia. Va Urinic y va Sadik.
1: I Rubí,
0: Urinic y Sadik.
1: M'ha paregut sentir que abans, quan has dit els que estaven calfant en la banda, no has dit Ramazzani?
0: Está Ramazzani ara també, sí.
1: Ah, vale.
0: Está Ramazzani, però els primers canvis ja estan preparant-se així. Filip Urinic y Sadik Umar.
2: Pepe Lu está con tarjeta, ¿no?
1: Sí.
2: Pues creo que va a ser un candidato. No se puede arriesgar.
0: Bueno, pues 66 de partit, 21 de la primera part. Continúa el 0-0 el marcador entre el Atleti de Bilbao y el Valencia en este partit importantíssim. El balón ahora que juga Javi Guerra, busca Luis Rioja. Luis Rioja a la izquierda, espera José Luis Gallá. Gallá y Luis Rioja. Per banda esquerra busca la central Luis Rioja, el baló que trau. Ha tret ahir l'Atleti Bilbao, enviant ixe baló fora. La pilota ahir que l'ha tret Vivian. Uf. Ha sigut a tres canvis, que ha fet l'Atleti Bilbao, Vivian ara i Gerai com a centrals.
2: Sí, por la por, no, Vicent?
0: Sí, per la por, sí.
1: Sí, correcte. Un Vivian que sí que és de veres que no està tenint el seu millor any. De fet, va anar a aquesta Eurocopa i és possible que se quede fora d'aquest Mundial, almenys en les quinieles. Així que ja cal aprofitar, quan un central està un poquet baix de estat, un poquet baix de forma i d'ànims, pues ja cal aprofitar ahí per a fer mella i per veure porteria.
0: Bueno, pues ahora el Atleti Bilbao que juga. La pelota para Robert Navarro desde la banda derecha, atacante. Ahí la portería de Valencia buscando el pase. Ahí para Alex Berenguer. Ahora es ese balón de nuevo para Jaureguizar. Jaureguizar y Yuri. Entran para esa banda izquierda. Ahora ya replegate, achunta líneas el Valencia. Y ahora el Atleti Bilbao, Eli Costa Més, Rego. De nuevo buscando a Yuri. Yuri Berenguer. Ahí está Alex Berenguer, ojo que este en el U contra Ufamal. Berenguer que busca la centrada y ahí Altai Guido. Altai Guido, levanta Alex Berenguer y el córner que va a ser para Leti de Bilbao.
2: Empiezan a subir las pulsaciones.
0: El córner que va a ser para Leti de Bilbao. Jugada balón para de nou Perilla, tensa ahí. Alex Márquez con DMI, contundència defensiva, orixe baló, Hugo Duro, que la tre de cap, allunyant la pilota, el baló que el recupera Vivian, Vivian que la volia col·locar i la col·loca per Iñaki Williams, ara Iñaki Williams busca la centrada, la trau Guido una altra volta el baló, ha tret Guido el baló, pues va un triple canvi, perquè va també Ramazzani, va Ramazzani, Urinic i Sadik, va un triple canvi el que va fer el míster, Carlos Corberán, ahí està preparats, Ramazzani, Urinic i Sadik. A veure, jugadors que se'n van, però és un triple canvi d'eixida. Se'n va Hugo Duro.
2: Diego, Hugo i Pepelu.
0: Se'n va Hugo Duro, entra Sadik. El primer dels tres canvis. Se'n va Diego López. I entra Ramazzani. I se'n va Pepelu. I entra Urinic. Pues ahí están Hugo Duro, Diego López i Pepelu, que se retiren del terreny de xoc. Tres jugadors de refresc en les mateixes posicions, Sadik per Hugo Duro, Urinic per Pepelu i Ramazzani per Diego López.
1: Pues ara el València que canviarà de guió, ara ja no serà un xoc com el que hem vist, jo crec que ara igual busque més verticalitat, més desmarque entre Sadik i Ramazzani, més combinació en tres quarts, crec que és el que fa falta, perquè la València li està costant un poquet més a plegar al camp rival i sobretot encadenar ahir perill. Sí que de veres que si no, com en la primera part hem tingut pues, igual més perill que l'Atlètic Club, sobretot també per ese penalti, pues en la segona part jo diria, Robi, que pues, Unai Simón no està siguent pràcticament protagonista.
0: Bueno, pues veurem els canvis. Evidentment, però buscant refrescar l'equip, pues canviar coses i millorar també, pues aprofitar la velocitat de Ramazzani per banda, pues també el treball de Urinic i a veure Sadik, perquè evidentment tant Pepelu com Diego López com Hugo Duro s'han desgastat molt i són jugadors de refresc. L'Atleti Bilbao també ha fet més canvis. Acaba d'entrar Unai Gómez i Vesga. Iñaki Vesga. Bueno, pues
1: Miquel.
0: Va al servicio de banda, favorable Miquel Vesga, sí. La treta de banda per l'Atleti Bilbao, l'Alo d'Islària, n'hi ha que allunyar-lo, a veure Ramazzani que vol treure aquesta pilota, llarga i per a Sadik, a veure Sadik, Javi Guerra, Ramazzani, se l'emporta a l'Argi, a veure Ramazzani, el baló llarg per a Ruiz Rioja, contra el Ruiz Rioja d'Islària, a veure Luis, continua Luis ja s'ha quedat a soles, ja s'ha quedat molt a soles, Luis Rioja busca la centrada, Sadik, gol!
5: ¡Vamos!
0: ¡Gol! ¡Sadik! ¡Gol! Sadik, el gol per encarrilar la victòria per Egut Sadik, per a marcar en el 71, per a ficar el 0-1 y estaba Sadiq Umar rematant de cap. Que bona, com li l'ha col·locat ahir en eixa banda esquerra Luis Rioja, i Sadiq ha ficat el 0-1 per encarrilar una victòria que pot ser importantíssima. Que bé Sadiq, que bé Luis Rioja, com se n'ha anat, com l'ha col·locat, i ahir de cap, ahir de cap ha marcat Sadiq Umar.
2: Com s'anticipa, Pero sobre todo que ha jugado donde Luis, cómo aguanta la presión de los defensores y qué buen centro mete,
1: Rioja temporiza muy bien y fixeu vos que vos había dicho que Vivian no estaba en el seu mejor momento y había que buscarle la vuelta, y Sadiq que s'anticipa a un Vivian que estando en el seu momento ni de coño dice que el davanter s'anticipa.
2: Jugada de contragolpe perfecta, casi perfecta.
0: Molt bona, claro, es que al final, sí, señor.
1: En la entrada de Grinic, Ramazzani y Sadiq, el partido anaba a cambiar. De fet, al Valencia li convenía més en este momento. Ahora ya no, pero en ese momento, un partido de idas y venidas que un partido posicional, porque estaves molt junt de l'àrea de l'Atlètic Club. Y es tres puntos que ahora mateix son d'or, ahora mateix 42 puntos del Valencia.
2: Qué importante, de verdad.
1: Y es molt important.
2: Y qué largo se va a hacer. Lo que queda.
0: Bueno, pues ahí está el gol de Sadiq. El gol de Sadiq per avançar a València en marcador, per a ficar-se per davant. I ara també n'hi ha que saber jugar el partit. Ara també tenim que saber jugar el partit. Ricardo Arias, després d'este 0-1,
2: Hombre, y más que lo has hecho desde que ha empezado el partido, Muy bien,
0: Bueno, pues... El gol de Sadiq que fica el València per davant al marcador, que seria una victòria importantíssima. I Xosan Elatxa, 42 punts, que ens donarien molta tranquil·litat, però encara queda molt. N'hi ha que continuar lluitant i disputant este partit fins al final. Ara està fora de joc Sadiq, que n'hi passa que li havia col·locat Javi Guerra. Però, evidentment, este gol ens té que donar moral, confiança, perquè l'equip estava bé. L'equip estava serio, estava ordenat, estava fent un bon partit així a la catedral en Sant Mamés. I ara este gol, estar per davant al marcador, té que reforçar-nos encara més.
2: I la primera,
0: en tot el que esté diente.
2: Rovira, la primera pelota que toca, Però que bien s'anticipa, que bien sabe ver el movimiento de Luis.
1: I el balón, el fica, aún té que ficarlo.
0: La jugada és bona, Javi Guerra lluitant-la. Llançant a Ramazzani a Rioja, i Rioja ficant una centrada sensacional i rematant de cap, impecable Sadiq Umar. Bueno, però n'hi ha que continuar.
2: Hemos hecho lo difícil, Robi. Ahora
0: 75, 30 de la segona part.
2: Ahora tenemos que hacer lo super difícil, que es saber jugar los 15 minutos, esa templanza que necesita el partido ahora. No perder balones, hacer las posesiones muy largas.
0: El balón Iñaki Williams, el balón centra Dislari. ¡Ojo el remate! ¡Dimitrievski ha aparegut una altra volta! ¡Quina parada de Stole! ¡Dimitrievski, salvador! ¡Salvador Dimitrievski! ¡Quina parada acaba de ver! ¡Ni la treta Unai Gómez! ¡El remado Unai Gómez a Navadins! ¡Y ahí estaba Stole Dimitrievski para hacer una altra parada! ¡Per aparecer! ¡Ahí el salvador del Valencia! ¡Quina matrete! ¡Stole Dimitrievski! ¿En qué momento está el de Macedonia? ¡Espectacular! ¡Stole Dimitrievski!
2: ¡Dios santo!
1: ¡Mare meua, Robi! Se ha estirado como una goma de chicle.
2: Muy similar la jugada a Sadiq, pero más lejana.
1: Muy similar, y cuidado, porque ahora que estaba mirando que el remate ha sido de Unai Gómez, al Valencia le pot convindre moltíssimes partir de corre calle, perquè ara mateix Robi i Ricardo, el mig del camp de l'Atlètic Club és molt lento.
0: Una altra volta penja d'Islària. N'hi ha que treure aquesta pilota. Vinga, ara també n'hi ha que
2: tindre un poquet del control del partit,
0: parar-lo,
1: perquè sí, però ves que per exemple és un jugador que li costa moltíssim.
0: Però ara ells estan apretant-nos, evidentment. Ells estan jugant a Europa. Esta derrota per ells és un pas enrere. I ara van a apretar-nos i van a exigir-nos molt. Per això nosaltres, el que diem, tenim que saber jugar este partit, tindre un poc el control, parar el partit, tirar també de lo que se sol dir, ixa esa experiencia. Cuantara es Alex Berenguer el que juega. Ya di que la Leti lo ahora en terreno de choque del Valencia apretando Sara. Y se való para que juegue ahí Jaureguizar. Buscante el pase de Islaria Peñaki. William Somerta corner. Somerta corner. Ahora echará. Están buscando a la desesperada empatar este partido. Consigue después del gol que ha marcado Sadik. Diría Diemay Aparegut. Providencial. Dimitrieski, quina parada le ha feta a Unai Gómez. Quina parada, quina mal y a tret salvadora porque anava dins. Ha volat Dimitrieski, se va a traer el córner. Ahora se va a lo de Islaria. Xapilot tenía que yuñarla, la trao Luis Rioja. La tret y la yuñata y Luis Rioja en ese córner que había botado la Etibilao. La pilota continúa siempre a Deitz. Ya viene dos balones desde el terreno de choque, dice el árbitro.
2: Bien, Luis, bien. Balón ahora fuera de San Mamés, lo más cerquita.
1: Cada vegada que veig repetida la parada de Dimitrieski me pareix millor encara. I també, ja que, com deia Ricardo, baló fora de San Mamés perquè això és com
0: ojo,
1: tot, és no, més
0: ojo,
1: difícil
0: ojo,
1: quasi...
0: se'n va fora. Se'n va directament fora, millor, va ser treta de porta per València. Ricardo, tenim que saber jugar el partit ara, eh? Ells ara mos van apretar, mos van exigir,
2: más inteligentes
0: ni ha que pararlo, ni ha que tirar... de experiencia, de ofici, tindre l'ofici, tantes voltes que hem anomenat, pues ara n'hi ha que tindre sí. Ofici, saber jugar el partit, parar-lo quan toque, en fin, tot això, que Ricardo Arias sap ben bé.
2: Pues sí, es lo que queremos, ¿no? Que sepan aguantar ahora las embestidas del Athletic, porque se van a vaciar ahora en ese tipo de jugadas y sobre todo... Según van pasando los minutos aún más, ¿no? Y cuidadito con las jugadas tontas y sobre todo el peligro rápidamente alejarlo de tu portería.
1: Pues una cosa vos vas a decir, parlant de ofici, la mitjana d'edat del València és més major que la de l'Atlètic. L'Atlètic està en 27-4 i el València en 28 anys. Imagina que a veure si es nota ara en els últims minuts si tirem d'ofici per mantindre un resultat que és quasi més difícil de mantindre que d'aconseguir.
2: Oh,
0: una victòria que seria importantíssima, ja dic, en això s'anhelatx. 42 punts que te donarien, jo crec que molta tranquil·litat i la permanència pràcticament virtual, però bueno... No n'hi ha que cantar victòria, que encara queda molt. Estem en el minut 79, 34 de partit. Estem en el tram final d'encontre. I juga l'Atleti Bilbao, que ells volen empatar el partit com siga. Estan lluitant per Europa i este resultat és un pas enrere per a ells. El valor ara que traig de jugar Àlex Berenguer per banda esquerra, buscant el passe per a Jaureguizar. Ara hi volia tallar Ramazzani. El valor de Gerai Herrera buscant a Vivian. Vivian en la pilota. Vivian que vol canviar el xoc, que buscar el passe. Ahí per a... Gorosabel y Vivian Arrere, de no per a Gerai per a que traga la pilota.
2: Escolta
0: en l'esquerra, estava Yuri, a vore Yuri. Yuri que la vol col·locar.
2: Fíjate.
0: El passe per a Berenguer, Berenguer en la frontal, retalla Berenguer, vinga, molt bé Javi, molt bé Iurinic, ojo que ha perdut la pilota, la recupera Nic una altra volta, Guido, el balón en la frontal, la pilota per a Gorosabel, la col·lota per Iñaki Williams, es barat millor, i el baló que se perde per línea de banda a favor del Valencia. En calma y en tranquilidad a Luis Rioja. Claro que sí, home. Calma, tranquilidad. Estem el 35, 80. Deu per arribar al 90, més el que afegisca l'àrbitre. I el Valencia guanyant 0-1 amb el gol que ha marcat Sadik Umar. Que ens pot donar una victòria que seria vital per la permanència. Allà va trobar de banda... El Valencia, la pilota muy bien, la fica José Luis Gallá, Guido, el balón que vol recupera el Athletic Bilbao, Guido, disputante esa pilota, la lluña Guido, el balón Yark, que recupera Gerai, pero el Athletic de Bilbao, Gerai en la pilota, la vol chugar, buscar esa banda esquerra, pero Yuri, el balón toca en la hija Oreguizar, ahora para Alex Berenguer, amb la pilota, la va a penchar Berenguer, ojo que entra Iñaki Williams, la coloca la pilota a la frontal del área, y se voló una otra vuelta en el rechazo, espera Deitz, espera Atleti de Bilbao, ahí ni a que ir, va Sadik Umar, ahora recupera la pilota, Javi Guerra, el baló que ha tocado el jugador del Atleti de Bilbao, Miquel Vesga, y la pilota que va a ser nuestra.
2: Hay que morder, hay que presionar ahí en el medio campo, que como robemos un balón, lo vamos a hacer el segundo. ellos están totalmente volcados. Y encima, además, la gente que tiene atrás pues, son lentos de por sí.
1: Sí, la verdad que tanto Gorosabel como Geray como a Vivian, les, Yuri, es otra cosa, les cuesta un animal a correr para carrera.
2: Hay otro cambio.
1: Y tú tens...
0: Va un cambio. Va a entrar Unai Núñez.

0: Y la verdad es que hoy lo ha sufrido, pues, Javi, ¿eh?
1: Replanteamiento táctico que fa el míster Carlos Corberán, colocan tres centrales. La entrada de Unai Núñez, en Xomerte y en César Tárrega.
2: Pues ya un,
1: Javi Guerra.
2: Y un famoso actor que en la entrada de Unai Núñez entra en joc porque, recordem, la famosa ley del ex, que es diu que pues el jugador suele marcar al seus ex-equips, així que a veure si és de veres.
1: Va el córner.
2: Y Unai Núñez pot marcar algun gol.
1: Va el córner per a Leti Bilbao, minut 83, Vales Berenguer des del cantó de la porteria, Stole Dimitrievski. Allà va Berenguer, la pilota munta, a veure ixe baló, directament a les mans de Dimitrievski.
0: Quédate media hora ahí.
1: Quan s'ha fet mal Xomert, està Xomert en terra, està Xomert en terra, és, no sé si és Xomert, Xomert, sí.
0: Sí.
1: És Xomert el que s'havia fet mal en aquesta jugada.
0: Ha sido con Unai. Ha sido con Unai. Porque se va corriendo de donde está. Ya verás en la repetición. Algo le ha hecho.
1: Bueno, pues
0: nosotros tenemos,
1: se va a recuperar Xomert.
0: Estem
1: en el minut 83. Minut 83.
0: Ah, no.
1: L'Atleti de Bilbao ahí, ara els seus jugadors. Sí, sí, Dimitrievski a terra.
2: Se choquen
0: a terra. Se choca con Unai.
2: Robi, se choquen Unai Núñez i Xomert cap en cap.
0: Cerró.
1: Dimitrievski a terra, està en problemes el porter del València, así estan protestant perquè diuen que és cuento de Stole Dimitrievski. Per això, la bronca de Samamés, però Stoli Mitrievski diu que entren els servicis mèdics. Diu que entren els servicis mèdics i allà va el doctor Aliaga a atendre Stoli Mitrievski en este tram final de partit, en este minut 84. Ahí estan les senyals horàries, les 6 de la vesprada. Minut 40, la segona part, 85 de partit, el xop parat, atenent a Stole Dimitrievski, el porter del València.
2: I Julen Calfant, Robi, Julen Calfant en Sant Mamés, en sa casa. Bueno, encara que la seva casa és més tallada, però ja manté la gent. Ja que vore, perquè és molt important tindre a un porter com Dimitrievski, en esa veterania, en esa... bueno, és un perro viejo, no, Robi? Però bueno...
1: Sí, home, anem a vore... Quan ella ha cridat als servicis mèdics, perquè no se trobarà bé, no sé. Ara el doctor Aliaga està dient-li a la banqueta que està bé, que pot continuar, perquè estava calfant Julen Aguirre-Zabala en la banda, però el doctor Aliaga ha dit que pot continuar Stole Dimitrievski en este tram final de partit, així en Sant Mamés, en este minut 40-85 de partit. El València fent valdre el gol de Sadiq Umar per a guanyar este partit, que seria importantíssim, vital per la permanència, però encara queda molt. I és ara l'Atleti Bilbao el que fica de nou la pilota en moviment. I se baló. És Gorosabel buscant Iñaki Williams de la banda dreta. Iñaki Williams encarant, busca el passe per a Gorosabel, no s'han entès millor. Trau el baló Filip Ugrinic, però no ha pogut connectar Filip Ugrinic ni en Ramazzani ni en Sadiq. I la pilota la torna a recuperar l'Atleti Bilbao. El baló per a que jugui Yuri Berenguer per banda esquerra, atacant ara la porteria del València. De Tibiló vol empenjar aquesta pilota dins l'àrea, vol el baló amunt, Xomer que la vol traure, també l'acompanya Luis Rioja, ojo el rechaz que la replega Orozabel, el baló dins l'àrea, aquesta pilota n'hi ha que allunyar-la d'ahí, el baló que li queda Jaureguizar busca el passe, el baló, la treta i el València defensant de núcleos i guidens, el llançament fora. La jugada estava invalidada, però fora de xoc. La jugada està invalidada, però fora de xoc. Però València i patint, rabiant, defensant en tot en esta jugada de l'Atleti de Bilbao, que tractava d'arribar a la porteria el València, i en els minuts finals, en els minuts decisius, el València sí en Sant Mamés, defensant en tot el que faça falta per a que no se pugui escapar esta victòria vital, 3 punts vitals per la permanència. Tretien llarg, el baló llarg, Dimitrievski, ara n'hi ha falta de Sadiq, diu l'àrbitre, i l'àrbitre que se'n va a la banda,

0: Moments històrics del València.
1: Vamos a escuchar el inicio del partido de ese 4-1 del Valencia al Fútbol Club Barcelona en la temporada 95-96, en la recta final del campeonato, partido que resultó importante para que el Valencia mantuviese el pulso con el Atlético de Madrid en esos últimos partidos, en ese último tramo de la competición, los últimos meses de la temporada 95-96. Recuperamos la retransmisión, fragmento del inicio de ese partido, de TV3.
2: Ja en van 6. 9 corners a la primera part, 6 pel València, 3 pel Futbol Club Barcelona. Som al minut 40. Llançarà Mijatović. La treu amb el cap Vaquero i gol. Ha marcat Fernando després que Vaquero hagi pentinat enrere una pilota que venia del corna. El València ha marcat el seu primer gol, minut 41, després d'una errada defensiva a la sortida d'un corna del Futbol Club Barcelona. Aquí tenen pentina enrere Vaquero, ha pujat sol com un mussol Fernando, i Vaquero ha fet la feina del que acostuma a fer el jugador rival, que va al primer pal, i Fernando ha entrat, vaja, com si estigués a casa, que de fet ho està. Com pentina la pilota Vaquero i com la mata.
3: Això pot ser gol.
2: Atenció, Mijatović, Mijatović per Viola. Gol! La dansa de la pluja de Viola. Amb un pentinat estrafolari. Fent el gol que havia anunciat Joan Patxi. Ha esclatat Mestalla. El València fa el segon al minut 43 de la primera part.
4: Soy Rubén Iranzo, jugador del Valencia Mestalla, y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol, i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell te ho conten tot del nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu.
5: Javi Guerra, área, Javi Guerra, gol, y gol, Javi Guerra.
0: T'informem cada dia amb rigor.
6: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
7: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amb un València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
8: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
9: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir d'ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de l'Acadèmia.
10: I el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio, un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills. De generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El Nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al Nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. VCF Ràdio. Alzira Ràdio, La Ribera 107.9. A la Costera, Canal Sant Ràdio 107.4 i Llosa FM 107.2. Safor Ràdio 87.6. Per a la Costera i la Canal de Navarrés, Blue Radio 90.2. La Maxi Ràdio, al Camp de Morvedre i al Palància, 103.9. I per a tot el món, valenciacf.com, i també pots escoltar-nos per l'app del València. Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Ràdio. VCF Media.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Obrim secció de la Fundació Te Dona Vida. Tenim un dels representants dels servicis mèdics de l'Acadèmia del València per a que ens parlen d'alguns assumptes que poden ser d'interès vostre. Avui un tema interessant. El dia no convida a parlar del fred, però, doctora Aliaga, què tal, com estem? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: Bueno, el fred està allà al costat i n'hi ha que protegir. Ja dic que avui el dia no ha acompanyat per parlar del fred, perquè bueno, hem estat per damunt dels 20 graus i la gent dirà, anem a parlar de fred? Pues sí, anem a parlar de fred perquè bueno, a partir de diumenge diuen que baixen molt les temperatures, no?
2: Això és el que s'ha publicat i donat que és un tema que a nosaltres ens afecta prou perquè són moltes les consultes que fem al llarg de l'hivern per este, diguem, problema i que afecta realment moltes vegades a hores d'entrenament dels deportistes, doncs crec que és important parlar-ho.
1: Bé, doncs anem a parlar d'eixe fred, d'eixes coses que venen sempre vinculades en el fred. Evidentment, fa fred, estem fent esport a l'aire lliure, estem fent esport en esta època de l'any en la que ja pues, a partir de les 6 de la vesprà ja és de nit, n'hi ha molta humitat i evidentment és més fàcil refredar-se. Així que d'aquest assumpte anem a parlar en el dia d'avui i esta és la primera de les preguntes que tenim per a vostè.
3: Hola, soy Mario y quiero saber por qué nos constipamos.
2: Bé, n'hi ha un cúmul de circumstàncies que totes juntes són les que acaben afavorint aquesta circumstància. El primer que tenim que saber és que la majoria de quadres als que denominen refredats estan associats a mecanismes, a microorganismes de tipus virus que estan en l'ambient i que també estan alguns en la flora nostra habitual i que per certes circumstàncies del clima o de la nostra immunitat interna totes aquestes circumstàncies favoreixen que puguen créixer de forma desmesurada en el nostre cos i organitzar una sèrie de problemes que són els que nosaltres qualifiquem com catarro comú, com refredat, que en funció de cada persona després pot evolucionar a un simple quadre o banal o pot evolucionar a una complicació com pot ser una infecció bacteriana o pot ser una complicació en una persona al·lèrgica que pugui tindre una rinitis associada a un asma, etcètera, etcètera. El cap és molt ampli, però bàsicament s'han de quedar en que n'hi ha una circumstància infecciosa de tipus víric, que n'hi ha un component climatològic, a vegades natural o a vegades, després ho parlarem, artificial, i n'hi ha una immunitat personal que per qualsevol circumstància pot haver-se alterada i que favoreix que aquests microorganismes creixin.
1: Per exemple, si estàs a país de defenses, més fàcil constipar-te o refredar-te, no?
2: Efectivament, en aquest aspecte de les defenses és una de les coses que ens agradaria parlar.
1: Molt bé. Anem, per tant, amb més qüestions vinculades al que pugui ser refredats en aquesta època de l'any. Una segona pregunta, també per aclarir conceptes.
4: Soc Izan, vull saber si és el mateix un refredat que una grip.
2: No és el mateix. Encara que pugui tindre una sintomatologia semblant, el tipus de virus que ocasiona la grip és un virus diferent al virus que ocasiona els catarros i diguem que és un virus més complicat i que el quadre associat a la grip pot engreujar-se molt més que el d'un catarro comú. Per això normalment n'hi ha vacunacions per la grip perquè pot ocasionar més problemes i realment no s'ha aconseguit una vacuna per als refredats, primer perquè n'hi ha diversos microorganismes involucrats i segon perquè realment la immunitat que creen no és tan gran com per poder assegurar que no vas a tornar a caure, perquè n'hi ha altres circumstàncies que són de les que hem parlat.
1: Així que diferència entre la grip i el refredat, sempre se diu el refredat pues, té menor durada o pot prolongar-se en el temps, la grip sempre se parla d'allò de una grip se cura en 7 dies medicant-se o 7 dies en el llit, és a dir, el mateix. Anem precisament en una qüestió vinculada en com abordar el que puguen ser la forma, no?, de tractar una grip. Tercera pregunta.
5: ¿Son útiles los antibióticos para curar un constipado?
2: En principi no. Com han dit, estan associats a quadres de microorganismes de tipus víric que no tenen cap resposta a l'antibiòtic, d'acord? sí que pot ser útil en el cas de complicacions, quan ja tenim quadres d'amigdalitis associats o un quadre de sinusitis associat perquè ha hagut una hiperproducció de mucositat i s'ha acumulat en algun lloc del cos, i això, si no se pot alliberar, se pot infectar, aleshores pots i deus donar un antibiòtic. Però de principi el quadre catarral no deu de tractar-se en antibiòtic.
1: Anem amb la següent pregunta, que va evidentment vinculada a aquesta. Quarta pregunta.
6: ¿Qué medicamentos nos pueden ayudar a evitar un resfriado?
2: Esta es la pregunta del millón.
1: Lista en un jugador, en un chaval que de sobte pues cau a terra, se desmaya sense que n'hi hagi pues ni un xoc, ni una entrada, ni res de res. Anem al segon pas.

0: cas a la persona que està corrent això, tenim que tindre en boca per amunt. Segons els que ha caigut, tindrem que manejar el coll en compte. Ja hem parlat altres dies dels problemes dels traumatismes. Evidentment, una persona que es desmaia pot haver caigut de qualsevol manera i pot haver-se lesionat el coll, i això tindrem que tindre en compte. ¿Vale? Una vegada tenim en aquesta col·locació, tenim que intentar estimular el jugador, comprovar que ell emetís una resposta que pot ser una resposta dolorosa o una resposta auditiva o visual, és a dir, un golpet, si coneguem el nom, dir el nom, contesta, respira, t'encuentres bien, en força, ¿vale? Tot això sempre hem d'intentar, una vegada trobem aquesta persona així, anar ja avisant al 112.
1: Correcte. Que ese serà el següent pas. Quan ja han comprovat que aquesta persona pues igual no està acabant de reaccionar al que estem tractant de fer-li, arriba el tercer punt. Veiem així l'aplicació de la que estem parlant, esta CPR11, una aplicació que diem, pues podeu descarregar qualsevol persona del vostre telèfon mòbil, i si vos trobeu una situació de necessitat, pues tindre ahí una primera informació, si és que no teniu cap sanitari al vostre costat. Com diem, tercer punt, demanar ayuda. Anem a apretar també este botonet.
2: Si el jugador no responde, pida ayuda llamando al teléfono local de emergencias. En Europa, 112. Solicite que le traigan un desfibrilador.
0: Molt bé, exactament. Ja vos heu avançat abans. Nosaltres, si tenim l'equipació habitualment, no ho fem, però diguem que és important, i a nosaltres en els cursos d'atenció, encara que siguem personal sanitari, a no ser que treballem ja directament en un SAMU o en un quadre que ja portem, que siguem nosaltres l'últim escaló de la urgència, també és convenient sempre cridar al 112, atenció, perquè tinguem sempre en el més ràpid possible l'atenció a aquest pacient. Sabem, i d'això ens heu ficat inclús en l'aplicació, que si podem, si tenim capacitat de tindre, tindrem que demanar el desfibrilador que habitualment en quasi totes les instal·lacions esportives hauria d'haver, sobretot en categories altes, i si ho aconseguim seria ideal tindre almenys una descàrrega en els primers 3 minuts des de que ocorreix l'episodi. Això moltes vegades no podem tindre-ho perquè evidentment desfibrilador no n'hi ha en tots els llocs. Nosaltres hem aconseguit ja tindre un desfibrilador portàtil que portem als partits, on anem nosaltres, per sempre tindre això recollit, i així en la ciutat esportiva també ne tenim equipos ja preparats, perquè és molt important la rapidesa en aquests casos.
1: Ahí el que passa és que també qui estigui escoltant no es pot pensar, ui, jo no vaig a tocar un desfibrilador, com vaig a saber jo fer alguna cosa, no? Jo m'esperé que vinga algú a que siga ahí l'encarregat, però clar, el problema és, i si resulta que per molt que haig avisat ràpidament i que per molta pressa que se donen, igual aquests minuts són essencials, no?
0: Sí, però n'hi ha que tindre en compte que en totes les instal·lacions públiques en les que n'hi ha desfibrilladors, que avui en dia no només són les instal·lacions esportives, també en els aeroports, en les estacions, tots aquests llocs públics, habitualment i junta l'aparato té que haver gent de l'abast de la instal·lació que has que ha fet algun curs de formació, que són cursos molt senzills. Els aparatos avui en dia són semiautomàtics, vull dir, l'únic que tens que saber és ficar els electrodos, i l'aparato normalment ja té una imatge que te fica quan tens que ficar-los, un botonet de on-off on l'aparato analitza el pulso cardíaco que hi ha i analitza si necessita una descàrrega o no la necessita. Aquesta senzilla maniobra ja solventa el 90% dels problemes. No fa falta ser metge. Quan arriba el metge ja se va encarregar d'altres coses. Però aquestes coses, una persona en una xicoteta formació pot tranquil·lament solucionar aquest problema.
1: Bé, doncs ahí teniu, de moment, estos tres primers passos d'esta aplicació CPR11, que ja diem, se la pot descarregar qualsevol persona, i sempre és important tindre-la en el mòbil, i així si vos trobareu en un moment donat pues una persona que podeu sospitar que té una parada cardiorrespiratòria, sabríeu com reaccionar. De moment hem repassat tres passos, n'hi ha molts més passos, que això, doctor, anem a deixar-ho per a següents edicions de la Fundació Te Dona Vida.
0: Sí, anirem a poc desgranant tota la mangrana, que és, la veritat, és important, i és una de les funcions més importants nostres, que és la formació i sobretot la prevenció en aquest tipus, no ja sols els traumatismes i totes les coses menors, que està molt bé que ho fem, perquè de més ajuden molt als entrenadors, que moltes vegades se veuen

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció d'hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, eh? Més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens ho conta tot i ens ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: Però vaya, bueno, vaya. La veritat és que l'horatge tampoc acompanya, eh?
2: No, la veritat
1: fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen en la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de l'acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, en certes juvenils, els que deixes i falta ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càrie, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si jo fora un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això puga produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: Evidentment. N'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que els almorzars que no estem en casa pues siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
4: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
2: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sapiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga menejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es menege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lento possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
2: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. Val? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement, i s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana pues ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta de agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar, i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar, i lo molt aconsellable és fer-lo així.
1: Quarta i última pregunta.
6: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
2: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dues maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella. I que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar normal. Això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per a ells, demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades amb problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones cel·lulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar el odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
2: Correcte, sí, sí, ja que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
2: Moltes gràcies. Espero que se passe pronto això.
1: Vinga, gràcies.
2: Vinga, adéu.
7: Hola, soy Lucas Núñez, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.
8: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
9: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma. El millor de VCF Media.
10: Un accidente de moto me truncó la carrera. Y empecé de recoger pelotas. Pues don Vicente Pérez Lozar, que hacía de secretario, me dijo, chaval, pero tú. Y empecé de ayudante, que entonces el jefe era Ricardo de la Virgen. Yo tuve también de entrenar a Mundo. Después de los entrenamientos yo hacía de chofer de él. Para mí ha sido como un hermano, como ha sido Mario Alberto Kempes. Con Kempes, los días de partido, hacíamos apuestas. Él desde un córner al túnel me tenía que tirar el balón y yo pararlo con el pie, ahí. Si lo paraba yo con el pie, ganaba. Y si lo tiraba él mal, perdía. Normalmente, si me la tiraba bien, ganaba yo. Yo he conocido en el tribuna sillas de mimbre. Yo he visto construir este campo prácticamente. La ropa del entrenamiento, nos esperaba que terminara el entrenamiento y esa ropa en un lavadero que había aquí en Mestalla, la lavaba para el día siguiente. No he pegado yo tacos ni nada, madre mía. Y Estefano era, vamos, monstruo ya de jugador, más que de entrenador, ahí está lo que ha hecho. Y había uno que era un monstruo, Carboni.
11: ¡Españeta! ¡Españeta! ¡Españeta! ¡Españeta!
10: ¡Españeta! Y mucha gente me reconoce y me para, y me hace fotos, hasta firmas y todo, aún, ¿eh? Eso para mí no tiene precio, hombre. Oiga, doctor, vengo a que me reconozca. Me hubiera reconocido, usted es Españeta. Me dejó de piedra, ¿no, tío? Me quedé un poco dormido de cansancio. Sí. Luego me dijo, ¿conoces a este? Y yo, era un cabronazo. Valencia Club de Fútbol. Se lleva la sangre eso. He sido el tío más feliz del mundo. Yo he nacido totalmente para vivir y morir por el Valencia Club de Fútbol.
9: El millor de VCF Media.
12: Hola, soy Nazaré. Espero que no os perdáis ningún partido y ningún gol en la radio oficial del Valencia.
13: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
14: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
9: Feste amb les noves equipacions del Valencia Club de Futbol de la temporada 26-27.
15: VCF Radio, l'informatiu del Valencia.

0: El millor de VCF Media.
1: Avui vos anem a donar una classe de valencià per a celebrar el dia de la llengua materna.
2: Teniu que estar atents, que el que pitjor ho faci pagarà una paella.
3: Mel de romer significa algo que és perfecte o que està molt bé, com per exemple una xua bonica que acaba en gol seria una xua mel de romer, o quan una paella està molt bona se diu xa, esta paella és mel de romer.
1: Ara vosaltres tenim que pronunciar mel de romer.
4: Mel de romer.
1: Era tu?
4: Mel de romer.
3: Molt bé, xiquets.
4: Molt bé.
2: Tota pedra fa paret significa que qualsevol detall suma per aconseguir un objectiu, per a guanyar un partit.
1: Te toca, Andrés.
4: Tota pedra fa paret.
3: Tota pedra fa paret.
1: Molt bé.
2: Guanyar, guanyar i guanyar significa aconseguir la victòria cada vegada que juguem un partit. El que volem és guanyar i guanyar, i és el que ens demana Rovira en la ràdio oficial del club sempre abans d'un partit.
4: Guanyar, guanyar i guanyar.
1: A tu?
5: Guanyar, guanyar i guanyar.
3: Com ho has de pronunciar?
5: Guanyar,
1: guanyar.
5: Guanyar, guanyar, guanyar i guanyar.
2: Te amo, tío. No. Es del meu poble, eh? Pareix que siga del meu poble. A la taula i al llit. El primer crit significa que quan ens criden i el dinar està en taula o el sopar, n'hi ha que anar en seguida, no n'hi ha que fer esperar. I per a dormir també. Quan ens diuen que n'hi ha que anar a dormir, doncs pues en seguida a dormir.
1: Ara pues, toca pronunciar-la.
4: A la taula i al llit.
1: Al llit.
4: Al llit. Al primer crit.
1: Perfecte.
3: A la taula i al llit, al primer crit.
4: Molt bé.
1: Perfecte. Valenciano parlants.
2: Sou uns valencians espectaculars ja, eh? Adoptats, total.
4: Espereu, esta me la set.
3: Molt bona.
0: El millor de VCF Media.
6: VCF Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol.
0: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
7: Hola, soy Hugo Duro. Escucha todos los partidos en la radio oficial del club.

0: el millor de VCF Media.
1: Abuelo, avui sempre estaré agraït perquè gràcies a tu sóc valencianista. No saps el que significa per a un net poder-se abraçar com tu i jo ho fem en cada gol del nostre València. També discutir pels canvis, xocs de l'equip, simples anècdotes que fan únic cada partit. Tu dius que estàs oblidant de moltes coses, però sé que d'este lloc mai ho faràs. I si no, estaré al teu costat per a posar-te una i altra vegada este vídeo. Com tots, no sabem quan aquesta pandèmia mundial ens deixarà tornar a casa, o simplement quan serà l'últim partit de la nostra vida. Però vosaltres, els més majors, més encara. Gràcies a tots i cada un de vosaltres per tot el que heu viscut, per tot el que heu lluitat al costat del nostre escut i gràcies per fer que vegem el València com algo més que un sentiment. Estic segur que tornarem a casa, tornarem a Mestalla. Jo farem, jo amb Abuelo i tots vosaltres junts, amb una gran lliçó de vida apresa.
2: Tot el valencianisme. Soc Juan Roc i soc de la Palma de Bona i de la penya valencianista balaguera. No tinc paraules per descriure Mestalla. Es considera com si fos a casa. Durant la meva vida hem tingut moltes victòries i també moltes derrotes. En casa jo he educat a la meva família el valencianisme. Jo he nascut valencianista i sóc i seré des d'aquí mica. Me sabria molt de mal oblidar això. I en l'últim partit, pues, la meva vida no vull anar-me'n sense anar-me'n de front, diguem, amunt de València.
0: El millor de VCF Media.
3: Hola, soy José Luis Gallá y espero que no falteu en la cita todos los partits en VCF Radio.
4: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo, que en él se han vivido tardes de pólvora y color y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
5: ¡Ay, perdón!
4: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre, donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. Nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno. Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
6: Un agua, porfa.
7: Son 125 pesetas.
4: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
8: También es el mío.
0: Mestalla és etern. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
9: VCF Radio, el cor de la afición.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: El diario Deportes, publicó en su portada un 20 de marzo de 1972 el siguiente titular: Valencia 1, Sánchez Ibáñez 2. El gol del Valencia lo marcó Antón. ¿Ante qué equipo? Repito la pregunta. El diario Deportes publicó en su portada un 20 de marzo de 1972 el siguiente titular: Valencia 1, Sánchez Ibáñez 2. El gol del Valencia lo marcó Antón ante A, Atlético de Madrid; B, Barcelona; C, Luxemburgo; D, Real Madrid. Te voy a repetir la pregunta por última vez. El diario Deportes publicó en su portada un 20 de marzo del 72 el siguiente titular: Valencia 1, Sánchez Ibáñez 2. El gol del Valencia lo marcó Antón ante el Atlético de Madrid, Barcelona, Luxemburgo o Real Madrid. ¿Todo tuyo, Arsenio?
2: Sí, fue contra el Real Madrid.
1: ¿Lo sabes? ¿Quieres saberlo?
2: No la porta de eso, pero recuerdo que estábamos ahí para ganar la Liga de Valencia del Real Madrid y nos tocó jugar contra ellos aquí y Sánchez Ibáñez nos hizo un atraco.
1: ¿Tú esto no lo has vivido?
2: No, fue antes de nacer yo.
1: ¿Pero te suena, esa historia?
2: Sí, me suena que Sánchez Ibáñez.
1: De Sánchez Ibáñez, sí. ¿Crees que es el Real Madrid?
2: Sí.
1: Descartamos Atlético, Barça y Luxemburgo. Contestamos Real Madrid. Joan, ¿tú crees saberla esta?
3: Tampoco.
1: No. Pues Arsenio Pardo va a marcar la opción D, Real Madrid. Y vamos a comprobar. Buscamos. Ha sonado antes el sonido de que repitiera la pregunta. Pero efectivamente, enhorabuena, Arsenio. Iba a decir que buscábamos ese nombre del Real Madrid, buscábamos el equipo que protagonizó esa portada, sobre todo la protagonizó el colegiado del partido, Sánchez Ibáñez, el diario Deportes, un 20 de marzo de 1972, después de que el partido se jugara el día de San José.
4: Hola, soy Stole Dimitrescu. Escucho nuestros partidos a Radio Oficial del Club.
0: Valencia, al cor del Mediterrani, es la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades.

0: se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante, siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
1: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.
2: VCF Educa, Chermanor.
3: Miquel Belmonte, del Departamento de Metodología de la Academia, nos explica qué es Chermanor.
4: La Chermanor es uno de los grandes pilares de nuestra identidad, el que mejor representa a la sociedad valenciana, llena de unión y solidaridad. Dentro del campo se traduce en empatía, para ver cómo puedo ayudar a mi compañero o mi compañera en las distintas situaciones de juego, pero también en respeto y deportividad con árbitros y rivales. Fuera del campo, la Chermanor se vive en el día a día, con ese gran ambiente que se respira en la ciudad deportiva, pero también se ve reflejada en lo más duro. Cuando todos arrimamos el hombro, en mayor o menor medida, para poder salir juntos de una catástrofe como la de la Dana.
5: Hola, soy Marcano. Escucha mis goles en la radio del Valencia.
6: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UVCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
7: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està UVCF Media Ràdio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
8: Javi Guerra, dintre, Javi Guerra! Gol! I gol! Javi Guerra!
7: T'informem cada dia amb rigor.
9: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
7: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
10: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
7: Sense oblidar-nos del Mestalla.
3: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
7: Ni del femení.
11: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
7: Ni de la Academia.
12: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a La Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
7: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
13: VCF Radio. El millor son en els gols del València.